0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Obrim secció de la Fundació Te Dona Vida. Tenim un dels representants dels servicis mèdics de l'Acadèmia del València per a que ens parlen d'alguns assumptes que poden ser d'interès vostre. Avui un tema interessant. El dia no convida a parlar del fred, però, doctora Aliaga, què tal, com estem? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Bueno, el fred està allà al costat i n'hi ha que protegir-se. Ja dic que avui el dia no ha acompanyat per parlar del fred, perquè bueno, hem estat per damunt dels 20 graus i la gent dirà, anem a parlar de fred? Pues sí, anem a parlar de fred perquè bueno, a partir de diumenge diuen que baixen molt les temperatures, no?
2: Això és el que s'ha publicat i donat que és un tema que a nosaltres ens afecta prou perquè són moltes les consultes que fem al llarg de l'hivern per este, diguem, problema i que afecta realment moltes vegades a hores d'entrenament dels deportistes, doncs crec que és important parlar-ho.
1: Bé, doncs anem a parlar d'eixe fred, d'eixes coses que venen sempre vinculades en el fred. Evidentment, fa fred, estem fent esport a l'aire lliure, estem fent esport en esta època de l'any en la que ja pues, a partir de les 6 de la vesprà ja és de nit, n'hi ha molta humitat i evidentment és més fàcil refredar-se. Així que d'aquest assumpte anem a parlar en el dia d'avui i esta és la primera de les preguntes que tenim per a vostè.
3: Hola, soy Mario y quiero saber por qué nos constipamos.
2: Bé, n'hi ha un cúmul de circumstàncies que totes juntes són les que acaben afavorint aquesta circumstància. El primer que tenim que saber és que la majoria de quadres als que denominen refredats estan associats a mecanismes, a microorganismes de tipus virus que estan en l'ambient i que també estan alguns en la flora nostra habitual i que per certes circumstàncies del clima o de la nostra immunitat interna totes aquestes circumstàncies favoreixen que puguen créixer de forma desmesurada en el nostre cos i organitzar una sèrie de problemes que són els que nosaltres qualifiquem com catarro comú, com refredat, que en funció de cada persona després pot evolucionar a un simple quadre o banal o pot evolucionar a una complicació com pot ser una infecció bacteriana o pot ser una complicació en una persona al·lèrgica que pugui tindre una rinitis associada a un asma, etcètera, etcètera. El cap és molt ampli, però bàsicament s'han de quedar en que n'hi ha una circumstància infecciosa de tipus víric, que n'hi ha un component climatològic, a vegades natural o a vegades, després ho parlarem, artificial, i n'hi ha una immunitat personal que per qualsevol circumstància pot haver-se alterada i que favoreix que aquests microorganismes creixin.
1: Per exemple, si estàs a país de defenses, més fàcil constipar-te o refredar-te, no?
2: Efectivament, en aquest aspecte de les defenses és una de les coses que ens agradaria parlar.
1: Bueno, anem, per tant, amb més qüestions vinculades al que pugui ser refredats en aquesta època de l'any. Una segona pregunta, també per aclarir conceptes.
4: Soc Izan, vull saber si és el mateix un refredat que una grip.
2: No és el mateix, encara que pugui tindre una sintomatologia semblant. El tipus de virus que ocasiona la grip és un virus diferent al virus que ocasiona els catarros. I diguem que és un virus més complicat i que el quadre associat a la grip pot engreujar-se molt més que el d'un catarro comú. Per això normalment n'hi ha vacunacions per la grip, perquè pot ocasionar més problemes, i realment no s'ha aconseguit una vacuna per als refredats, primer perquè n'hi ha diversos microorganismes involucrats, i segon perquè realment la immunitat que creen no és tan gran com per poder assegurar que no vas a tornar a caure, perquè hi ha altres circumstàncies que són de les que hem parlat.
1: Així que diferència entre la grip i el refredat, sempre se diu el refredat pues, té menor durada o pot prolongar-se en el temps, la grip sempre se parla d'allò de una grip se cura en 7 dies medicant-se o 7 dies en el llit, és a dir, el mateix. Anem precisament en una qüestió vinculada en com abordar el que puguen ser la forma, no?, de tractar una grip. Tercera pregunta.
5: ¿Son útiles los antibióticos para curar un constipado?
2: En principi no. Com hem dit, estan associats a quadres de microorganismes de tipus víric que no tenen cap resposta a l'antibiòtic, d'acord? sí que pot ser útil en el cas de complicacions, quan ja tenim quadres d'amigdalitis associats o un quadre de sinusitis associat perquè ha hagut una hiperproducció de mucositat i s'ha acumulat en algun lloc del cos i això, si no se pot alliberar, se pot infectar, aleshores pots i deus donar un antibiòtic, però de principi el quadre catarral no deu de tractar-se en antibiòtic.
1: Anem amb la següent pregunta, que va, evidentment, vinculada a esta. Quarta pregunta.
6: ¿Qué medicamentos nos pueden ayudar a evitar un resfriado?
2: Esta es la pregunta del millón. Perquè les receptes i receptes que es fan en una consulta per quadros catarrals, per tratar el moc, per tratar la tos, per tratar el dolor de gola, el dolor de nas, són milers i milers. Efectius? Pues depèn molt de les persones. Sí que tenim una xicoteta classificació en la que podem dir una medicació de tratament simptomàtic pot ser el tratament el paracetamol o l'ibuprofeno, que són medicaments que sabem un més analgèsic, l'altre més antiinflamatori, en funció de lo que tinguem a la vista. Després, medicaments que es poden apoyar, que bàsicament són els mucolítics, els expectorants, en funció de la sintomatologia. Els antitussius, que són uns medicaments que la majoria d'ells no solen tindre massa efecte i que entendim a cada vegada els metges receptar-los menys. I després està tota la medicació d'apollo. La medicació d'apollo inclou moltíssimes substàncies. A mi m'agradaria que quedara dins del tractament l'aporte de vitamina C com un facilitador de la immunitat personal, de la millora de les mucoses i d'altra sèrie de... i que així el tenim pràcticament natural i no fa falta ni medicar-la.
1: Sempre s'ha dit, jo m'ho dia, te menges una taronxa al dia i no te refredes.
2: Exactament, o un suc de llima, en un poc de mel... Després podem trobar apoyo en substàncies que ens favoreixen la respiració, com els eucaliptos o els baos, que també es fan nostres àvies, que tot ve des d'allí i realment funcionen. I després tindre molt en compte que gran part de nostra immunitat passa per una bona hidratació. Si les mucoses estan ben hidratades, poden resistir molt millor l'atac d'un d'aquests microorganismes i realment gran part dels refredats que nosaltres veiem en la pràctica nostra així en la ciutat esportiva, si fèrem una vista en arrere per a veure on estava la causa principal, de vegades no és tant el canvi de clima que pot ser, però moltes vegades està enllaçat en un defecte en la hidratació de les persones. Per això insistim sempre molt en això, també.
1: Pues mira, això s'interessa, no? N'hi ha que beure contínuament, això que se parla de 2 litres d'aigua al dia, aproximadament, per a estar ben hidratat i per a, pues, en aquest cas, pues, no refredar-se. També un bon consell que vos dona el doctor Aliaga. Estem parlant, així, en aquesta secció de la Fundació Dona Vida, de com actuar quan tens un refredat i què és exactament un refredat, però ara jo crec que aquesta pregunta per acabar és una de les claus. La cinquena pregunta en el dia d'avui.
7: Soc Omar i vull saber com es pot evitar un refredat.
2: Pues, esquemàticament, vos el vaig a dir tal com hem parlat. Hem d'estar ben hidratat, hem de prendre molta vitamina que ve enllaçat, perquè tu, si tenim la sort que tenim així de tindre bones taronges i bones llimes per fer bons sucs, el suc de taronja i de llima és ric en vitamina C i a més de portar aigua aporta la vitamina que te va ajudar. Hem de tindre molt de cura en els canvis de temperatura. Avui en dia l'eixida dels vestidors sol ser un moment clau per tindre una entrada de procés, perquè sabeu que allí l'aigua calenta i el vaho, tota la humitat que n'hi ha en obrir la porta, tot això es modifica i passem al fred i n'hi ha que tindre molt de compte en eixir ben sec, en que la roba estigui ben seca, en ràpidament anar a casa i anar ben abrigadet, perquè
1: I en el moño també. L'altre dia estava veient així enfront una mare que estava en el secaor, en el eixugacabells, el xiquet, i estava donant-li, perquè clar, tenia el moño un peliu llarg, i clar, i si has d'entrenar, te dutxes, i si és en el moño manyat, pues el constipat està ahí.
2: Hem de tindre sempre en compte que l'exercici físic és un dels elements de merma de la immunitat més important. Vull dir, tu quan acabes un entrenament, el teu cos està treballant de valent i la teua immunitat no està per a esperar qualsevol tipus de bitxo que li vinga. Entonces és un moment en què s'aprofiten. D'acord? Si ràpidament, primer, evitem el possible que tinguem aquest canvi de temperatura brusco que genere un canvi ambient dins de la persona que aprofite aquest virus per infectar-nos, pues millor que millor.
1: Molt bé. Bueno, pues ahí teniu una sèrie de consells de com evitar refredar-se, de com actuar en el cas de que tingues un refredat, un constipat. I bueno, pues a partir d'ara, quan vinga el fred, ara quan vinga este diumenge, a abrigar-se, a seguir estos consells que ens dona el doctor Juan Aliaga, i a tractar de fer que al llarg de l'hivern no n'hi hagi molt de refredat.
8: Hola, soy Miguel Monferrer y escucho los partidos del Valencia Mestalla en VCF Radio.
9: En el Valencia hay camillas Quirumed y en la clínica de tu fisio también. Quirumed. Camillas y equipamiento para fisioterapia. Patrocinador oficial del Valencia Club de Fútbol.
10: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa.
11: Hola, soy Hugo Duro. Escucha todos los partidos en la radio oficial del club.

0: Cor UVCF, els millors consells de salut pels professionals del valencià.
1: I aixòs bons consells, avui ens els apropa una de les doctores del València, Cristina Pérez, què tal, com estem?
2: Bon dia, encantada d'estar així amb vosaltres.
1: Anem a parlar avui d'un tema que a mi em pareix, la veritat, que molt interessant. Conversàvem abans de començar esta conversa, valga la redundància, que hi ha molt que parlar, no?, sobre el que són les valoracions mèdico-esportives d'aptitud, allò que... per aquells que no sàpien esta part tan tècnica, no? És allò que veiem, no? Aixes proves que es fan abans de començar la temporada o quan hi ha un fitxatge per veure que el jugador està bé, no? Que està en condicions òptimes, en condicions aptes per a poder competir.
2: Correcte, correcte. Són els estudis que nosaltres fem, aquestes valoracions, el que ens permeten és detectar factors de risc o situacions inclús de malaltia que poden haver donat o no símptomes i que puguen suposar un risc no només de lesions, sinó temes vitals. Això és el més important, el que més ens preocupa.
1: Parlem de tot aquest treball, no, totes aquestes proves que es fan de manera prèvia, de manera preventiva també, per evitar qualsevol esglai durant la temporada, no, en aquest cas.
2: Correcte. Sí, perquè hi ha coses que són molt òbvies. Si una persona té una malaltia que el porta a estar ingressat a l'hospital, sap que té un problema, però hi ha vegades que persones joves que fan esport, que es troben fantàsticament bé, no es poden imaginar que tinguin un problema. No sempre és així. Pot haver un problema cardiològic que no doni símptomes i avui en dia tenim recursos per a detectar a temps tots aquests possibles problemes o la major part d'ells.
1: Evidentment, quan pensem en les proves, no, en totes les proves que es fan de manera prèvia, moltes vegades vinculat a l'esport, pensem, pues, que estiga bé muscularment, que no tinga cap lesió, no, el que més es mira, no, o dona la sensació que més es mira, però tal volta, a nivell de salut global, és el menys important, perquè és cert que sí que te va condicionar que hi hagi una lesió o no, o un problema muscular, o sí, o de qualsevol índole, però després hi ha altres que són els que són perillosos de veritat per a la vida.
2: Sí, sí. Fixa't que parlem de valoracions mèdico-esportives, perquè són àmplies, ara si vols sí, parlem sí. Un poquet en què poden consistir, però tenim molt clar que cuidar el cos és molt important i en un esportista és essencial i busquem tenir les millors condicions per un bon rendiment i clar, és bàsic, però és que vigilar el cor i altres òrgans, però particularment el cor, pot salvar vides. Perquè aquí un dels temes que ens preocupen sempre és la mort sobtada en els esportistes. Sí, sí. Sempre és un núvol negre que està damunt nostre i que intentem evitar, perquè es pot evitar en moltes ocasions. No és l'únic, però és el que més por ens fa.
1: De fet, recorde que crec que ja des de fa algunes temporades, en este cas la Federació Valenciana ha inclòs també alguna prova en este sentit, dins de el mínim, no, que exigeix per a competir, però m'explicaves, no, que en València es va més enllà, no? I si vols comencem per els majors, no? Per explicar un poc aquestes proves que veiem en la tele, que te veiem moltes vegades en aquests vídeos en les instal·lacions d'IMET, UCV, en aquestes proves d'inici de temporada, així les valoracions són molt completes, no? Amb prova d'esforç i tots els anàlisis pràcticament possibles.
2: Sí, molt completes, evidentment. Doncs sí, en aquestes valoracions de pretemporada que refereixes al primer equip, tant masculí com femení, inclús el filial, fem pràcticament les mateixes proves, s'inclou tot el que és una història clínica del jugador, tots els antecedents que pugui tenir de salut i de lesions, així com els seus antecedents esportius, la situació en l'equip, etc. També familiars, és important conèixer antecedents familiars, sobretot de temes vinculats a les cardiopaties, la mort súbita, tot això. I també fem una exploració física global, però el que és més específic per lo que tu m'estàs preguntant, el que fem és un electrocardiograma de 12 derivacions en repòs, que ja ens dona moltíssima, moltíssima informació. fem una ecocardiografia Doppler del cor, que és una ecografia, perquè els oients ens entenguin, sí, sí, igual que fem quan una senyora està embarassada per veure el fetus, no? Es pot veure com és el cor en moviment, es poden mesurar les parets del cor, es pot veure les vàlvules com tanquen i s'obren, tot això, sí. I fem el que és molt, molt significatiu, que és la prova d'esforç, en la qual, quina diferència hi ha? Pues que durant la prova d'esforç nosaltres mirem l'electrocardiograma, aquesta funció cardíaca, i en alguns casos també els gasos expirats, per a veure des del repòs fins a l'esforç màxim i després durant la recuperació com s'adapten tots els òrgans, anem a dir, vitals, durant l'esforç en aquests esportistes. I a més, aquestes proves ens permeten determinar quin metabolisme energètic utilitzen de forma predominant en cada nivell d'esforç, i això ajuda a conèixer la capacitat de rendiment que pot tenir aquest esportista, quin consum màxim d'oxigen, quins umbrals té, i personalitzar les càrregues i el tipus d'entrenament. I això es pot, de fet es fa servir, sí, clar. Sí. O sigui, són aspectes de salut, no només de salut, sinó de rendiment. I en això afegim després, de forma particular i personalitzada, les proves d'imatge pertinents. Hi ha jugadors que, a més de tot això, s'emporten altres proves de tipus radiològic o de ressonàncies, etc. I també fem les analítiques de sang i d'orina, que ens donen idea de la salut global i dels aspectes també de condicions del sistema immunològic, etc.
1: Evidentment, són unes proves molt completes, per com dius, adaptar al detall, no? Qualsevol càrrega, qualsevol circumstància dels i les futbolistes, però també per a, com diem a l'inici, no? Descartar qualsevol tipus de patologia, qualsevol, entenc que, indicador que puga fer que ens hagin de preocupar, no? per la salut.
2: Doncs sí, perquè podem pensar que una persona jove que fa esport, que se sent forta, no té cap problema de salut, perquè si no li ha passat mai res, què ha de tenir? No té res. Mentida. O sigui, això, que no ho sapiguem, que no ho veiem, no vol dir que no hi sigui. I, de fet, es demostra que periòdicament detectem factors de risc i, en ocasions, patologies que es poden relacionar i que, de fet, es relacionen en la freqüència o la possibilitat de patir una mort sobtada. Això és molt important. I en futbol no és l'únic esport on es donen, però és un dels esports que, per la seva exigència, és més prevalent, el tema de la mort sobtada. Per tant, aquestes proves ens identifiquen moltes vegades aquests problemes abans de que donin la cara, i es poden resoldre. És que la gràcia és que avui dia sabem que molts dels problemes que poden associar a aquest risc es poden tractar i es poden resoldre a temps.
1: Estem parlant del més major, d'aixes proves completes, però com això, en este cas en el València, en els serveis mèdics, es trasllada a l'acadèmia, per exemple, a aquells més menuts que també tenen els seus exàmens, les seves proves, en la ciutat esportiva de Paterna.
2: Doncs sí, el fet és que la llei no ens obliga a fer anualment o bianualment una revisió d'aquest tipus, però nosaltres, per la nostra tranquil·litat, cada any, i com a mínim cada dos anys, tots els xiquets i xiquetes de l'acadèmia tenen una revisió en la que s'inclou l'exploració física, la història clínica, tant personal com familiar, i un electrocardiograma de 12 derivacions de tots aquests xiquets i xiquetes que estan en la nostra acadèmia. En el cas de que per la història clínica, per l'exploració física o en aquest electrocardiograma que fem basal a tots, detectàrem alguna anomalia, demanem les proves complementàries pertinents, abans inclús de que tingués símptomes. I també, per sort o per desgràcia, diria per sort, hem detectat casos importants i que s'han pogut conduir a temps de tenir cap disgust.
1: La veritat que és algo que, com dies abans, no? És un núvol que està per ahí i que moltes vegades no li volem prestar atenció. Crec que està molt bé explicar això, i jo volia preguntar-te, per fer un poc, perquè estem explicant el que es faci en el València, per fer un poc de pedagogia també, en este cas, per exemple, les acadèmies internacionals o, en este cas, les nostres escoles conveniades, i és que, almenys, no?, el que exigeix federació, aixes proves i revisions, que se facin sí o sí, no? Que no, que ningú pense de dir, bueno, perquè moltes vegades passa dins de el barull, no?, del dia a dia dels clubs, que tractes de solventar moltes vegades el paperet per a que tinga la fitxa federativa, la llicència, però que estem posant en risc algo molt important, no? Com és la salut.
2: Sí, jo crec que això no té excusa. Pense que sóc de partidària que aquestes revisions, les valoracions s'han de fer sempre en qualsevol xiquet que comença una activitat física, una activitat esportiva, especialment de competició, la primera volta, sempre, obligatòriament, i el més desitjable fora que, si no cada any, mínim cada dos anys, es feren a tots, a tothom. Per bé que es trobi fantàsticament bé, perquè ja dic, no sempre donen la cara. Sí.
1: I per últim, ja per acabar, el consell per als aficionats, és una conversa que, mira, com nosaltres moltes vegades coincidim en els viatges, sí. en el filial, moltes vegades he eixit el tema, per exemple, de les proves d'esforç o d'aquestes valoracions que ens hem de fer, pues, també no traslladar que la gent, que l'esport que fa, si fa ciclisme, running,
2: sí, sí.
1: Quan t'aplega ja a certa intensitat, no, perquè fa els entrenaments i demés, que es mire, no? Que acudisca a centres especialitzats i que es faça alguna prova per a estar tranquil.
2: Per favor, no costa tant. I com a mínim en començar, sobretot en començar, perquè de vegades em pregunten, els pacients em pregunten, quan és el millor moment per fer-me una prova d'esforç? En quin moment de la temporada? Pues si no te l'has fet mai, al principi, quan abans millor. I si no, després, pues, depenent de les exigències i de les possibilitats de cadascú, pues, cada any o cada dos, depenent del nivell d'activitat. Però una valoració mèdica abans de fer activitat física és important, i si es fa amb regularitat, és que a més ajuda molt a fer aquesta activitat en millors condicions i a rendir millor. És molt gratificant. És la diferència entre anar a cegues o anar en coneixement. I si per conduir un cotxe es demana un carnet de conduir, pues per fer esport com a mínim s'hauria de demanar el que aquesta persona sàpiga que està en condicions de fer-ho, per la seva salut i per la seva seguretat. És que estem parlant de que cada any en Espanya s'estan enregistrant 30 o 40 casos de mort sobtada en relació amb l'esport, i d'aquestes morts sobtades el 80 o el 90% són de tipus cardiològic i es podrien detectar, i en molts casos es podria evitar. I no només en la mort no sap de si és un esportista federat i professional o si és amateur, i si els diumenges en els amics, sí, o fa els triatlons que li agrada fer, saps? Això s'hauria de fer com un ABC bàsic de seguretat, i valdria la pena.
1: Pues ens quedem en això. Jo crec que ha sigut molt formativa també esta xerrada, que és el que busquem en esta secció, així que moltíssimes gràcies, Cristina, per estar amb nosaltres, per apropar, no?, tot este coneixement dels serveis mèdics del club i posar-lo al servei tant dels nostres oients com dels futbolistes, de la gent de l'acadèmia i de tota la gent que envolta el valencianisme. Així que moltes gràcies i fins prompte.
2: Doncs moltes gràcies a vosaltres i estem a la vostra disposició, perquè la prevenció al final és la millor jugada.
0: VCF Media Radio, la radio del sentiment.
3: Hola, soy Mario Gilabert. Escucha los partidos del Valencia Mestalla en VCF Radio.
4: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
5: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
6: Valencianistas, soy Otorbi. Escuchad nuestros partidos en la radio del club.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Continua Rioja la pilota, retalla, anem a veure que va a buscar la centrada, centra Luis Rioja, el remat i gol! I gol! La cobra, la cobra, la cobra, la cobra, la cobra, la cobra, Dan Juma, gol! De Dan Juma per avançar al València! Ahí estava una altra volta! Dan Juma per a marcar un gol! Sí, sí, señor, oportunísimo, la cobra Dan Juma, que avanza el Valencia al minuto 12 de esta primera parte. Qué buena esa centrada ahí desde la banda derecha, que ve y la colocata ahí a Dan Juma, y el remate impecable de la cobra para ficar el 1-0 en Mestalla.
2: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.
3: Arranca el partido. Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. ¡Gol! De Fritos Pérez. Las patatas del deporte valenciano.
4: Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obri un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills. De generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
5: Hola, soy Diego López. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.
1: Mardasvili, que va a colpejar la pelota en cama esquerra, llarga, buscant ahí Hugo Duro. Anem a veure que la toca tu, Hugo Duro. Arriba Gallà, està molt a soles Gallà. A veure Gallà que encara, ahí és ser Luis Rioja. Gol, gol, gol, gol, gol.
6: ¡Vamos!
1: Gol, gol, gol, gol, gol, gol. ¡Gol!
6: ¡Vamos, Luisito!
1: ¡Luis, Luis, Luis, Luis, Luis, Luis Rioja!
6: ¡Gol! ¡Vamos, Luisito! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo!
1: ¡Luis Rioja, gol! ¡El gol de Luis Rioja! ¡Sí, señor! ¡Quin pase le ha colocado ahí la banda izquierda! ¡Luis Rioja con serenata! ¡Cómo ha definido! ¡Ha marcado Luis Rioja! ¡Se va a celebrar el canto! ¡Dónde están los aficionados del Valencia! ¡Y ahí estaba, sí, señor! ¡En el 60! ¡Luis Rioja para avanzar al Valencia! ¡0-1 en el Sánchez Pijuán!
5: Hola, sóc Jaume Durà. No el perguis els meus gols en la ràdio del València. Amunt!
7: València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància zero.
8: Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos.
9: Hola, soy Gema. Sigue todos nuestros partidos en la Radio del Valencia.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Terry que continua, la col·loca André Almeida, el baló ahí per Hugo Duro. La pilota per a Gallà, reclama unes mans, Gallà que la penxa, el remat, Hugo Duro.
2: Golazo!
1: Golazo! Golazo, Hugo Duro! Hugo Duro, esta volta sí! Esta volta sí, Hugo Duro, sí, el gol que puja al marcador. ¡Quin golazo de Hugo Duro!
3: Hola, soy Joel Fontanet, jugador de Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.
4: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història, la història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja

0: convertir en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
1: València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
2: Hola, soy Stoyle Dimitrescu. Escuchen nuestros partidos a Radio Oficial del Club.
3: El balón para Javi Guerra. Javi Guerra buscando ahí a Pepelu. Pepelu cambia el choc. Ver a Thierry, Thierry de primera, sabore Thierry, el balón, llançament, gol, vamos! Gol! Diego López, Diego López, Diego López, el gol del empat, gol!
4: Qué bien, chaval, menos mal, apareció.
3: Gol! El Guajín, Diego López, prácticamente en el temps complit, el gol del empat, el gol de la reacción del Valencia, el 1-1, marca Diego López, que ve a rematar ahí, el Guajín, Diego López, en ese minuto 47, era Javi Guerra el que iniciaba la jugada, Pepelu el que ha buscado la centrada, ahí para Thierry, Thierry ahí ha buscado el lanzamiento de Islaria, y ahí ha aparecido Diego López, de cap, para empatar, buscan la reacción, el Guajín, Diego López.
1: VCF Media Radio, la veu del Valencia Club de Fútbol, conecta't al sentiment.
5: 100 anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
6: ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al club de empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club, una forma diferente de pertenecer, una forma premium de crecer.
7: Valencianista, soy Jen. Escucha nuestro partido en la radio del club.

0: El millor de VCF Media.
1: Abuelo, avui sempre estaré agraït perquè gràcies a tu sóc valencianista. No saps el que significa per a un net poder-se abraçar com tu i jo ho fem en cada gol del nostre València. També discutir pels canvis, xocs de l'equip, simples anècdotes que fan únic cada partit. Tu dius que estàs oblidant de moltes coses, però sé que d'este lloc mai ho faràs. I si no, estaré al teu costat per a posar-te una i altra vegada este vídeo. Com tots, no sabem quan esta pandèmia mundial ens deixarà tornar a casa, o simplement quan serà l'últim partit de la nostra vida. Però vosaltres, els més majors, més encara. Gràcies a tots i cada un de vosaltres per tot el que heu viscut, per tot el que heu lluitat al costat del nostre escut i gràcies per fer que vegem el València com algo més que un sentiment. Estic segur que tornarem a casa, tornarem a Mestalla. I ho farem, jo amb Abuelo i tots vosaltres junts, amb una gran lliçó de vida apresa.
2: A tot el valencianisme. Soc Juan Roc i soc de la Palma de Bona i de la penya valencianista Balaguer. No tinc paraules per descriure Mestalla. Es considera com si fos a casa. Durant la meva vida hem tingut moltes victòries i també moltes derrotes. En casa jo he educat a la meva família el valencianisme. Jo he nascut valencianista i sóc i seré des d'aquí mica. Me sabria molt de mal oblidar això. I en l'últim partit, pues, la meva vida no vull anar-me'n sense anar-me'n de front, diguem, amunt de València.
0: El millor de VCF Media.
3: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falteu en la cita todos los partits en VCF Radio.
4: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas. Valencianista ahorra, repostando con la tarjeta Bonus BP del Valencia Club de Fútbol. Si eres socio o aficionado del Valencia Club de Fútbol, puedes beneficiarte de un descuento directo al repostar carburantes BP Ultimate. Si aún no dispones de la tarjeta, puedes solicitarla totalmente gratuita en las tiendas de Mestalla y Colón. ¿A qué esperas? Aprovechate del ahorro.
5: Hola, soy Leslie. Sigue todos nuestros partidos en VCF Radio.

0: el millor de VCF Media.
1: Hola, soy Hugo Duro y si no te quieres perder mis goles, escucha la radio oficial del Valencia.
2: Fames de Sentines, ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. Antuem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Estúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
3: El València Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentía.
1: Hola, soy Hugo Duro. Escucha todos los partidos en la radio oficial del club.

0: Moments històrics del València.
1: Vamos a recuperar un momento que seguro todos los que estáis escuchando, todos los que estáis al otro lado de la radio, recordáis perfectamente. Hablamos nada más y nada menos del golazo de Villa en Riazor desde el centro del campo. Así lo contaba Miquel Ángel Picornell con la narración, en este caso en los comentarios, Josep Miquel Torres, el exjugador del Valencia Club de Fútbol, en ese momento en Canal Nou. Así se contó el golazo de Villa en Riazor.
2: Atención, que va a sorprender a Molina.
3: Gol.
2: Gol. Gol. Gol. Gol. El gol del año. El gol para enmarcar.
4: Increíble, increíble. Muy bien.
2: Y para aplorar.
4: Esa es la confianza que tiene ese futbolista.
2: Es impresionante. Es que no es pot parlar de casualitat o de que li ha xut un xurro, perquè ell ha mirat abans.
5: Sí, sí. I ha xutat des de la línia de mitjos, eh? Pressa preciosa.
2: Impressionant. No es pot fer una altra cosa, eh? Al minut 22 en marquem i xegolàs de David Villa. Atenció, que va sorprendre Molina.
3: Gol.
2: Gol. Gol. Gol. Gol. El gol del any, el gol per a enmarcar.
4: Increïble, increïble, molt bé.
2: I per a plorar.
4: Això és la confiança que té aquest futbolista.
2: És impressionant. És que no es pot parlar de casualitat o de que li ha xut un xurro, perquè ell ha mirat abans.
4: Sí, sí.
5: I ha xutat des de la línia de mitjos, eh? Pressa preciosa.
2: Impressionant. No es pot fer una altra cosa, eh? Al minut 22 en marquem i xegolàs de David Villa.
6: Gol de David Villa! Jugadón de Arizmendi que le vio entrar solo y atención al Valencia que da el golpe en el Camp Nou con este gol.
7: David Villa, Iker Casillas, Iker bajo palos, el golpe de David Villa, llega el empate a dos, ha empatado a dos el Valencia. Minuto 21 de la segunda parte, David Villa consigue el empate a dos.
2: A Villa dins l'àrea, llança gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Ha aparegut la mare de Déu perquè el València estava patint problemes. Atenció a Regueiro, la passada de Regueiro, pot arribar el tercer.
8: Bueno,
2: la centrada,
8: gol,
2: gol, gol per al hat-trick. Li l'ha regalat Mista, generositat absoluta.
0: VCF Radio, Alzira Radio, La Ribera 107.9, a la Costera, Canal San Radio 107.4 y Josa FM 107.2. Safor Radio 87.6. Per a la Costera y la Canal de Navarrés, Blue Radio 90.2. La Maxi Radio, al Camp de Morvedre y al Palencia 103.9. Y per a tot el món, valenciacf.com y també pots escoltar-nos per la app del València. Conéctate al sentiment. Conéctate a VCF Radio. VCF Media. Valencia. Al cor del Mediterrani es la ciudad de la llum y del color. Una terra de valents, on el futbol es un sentiment y una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club. El nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa. El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
3: Hola, soy Marc Jurado, sigue todos nuestros partidos en VCF Radio.

0: Moments històrics del València.
1: Vamos a recuperar ese golazo de Fernando en San Mamés. Inolvidable diciembre de 1992. Así lo contaba para el Minuto a Minuto de Canal Nou, para el resumen de ese partido, Xavier Alberola.
2: I a renglor seguit, quan es disputava el minut 37, ha arribat l'1-3. Així tenim Fernando per la banda esquerra. La defensa bilbaïna, que perd davant d'Eloi. Arriba Quique Flores, deixa cap a l'esquerra. Álvaro ha servit per a Fernando i atenció al gol del capità del València. Un dels millors de tota la jornada. I que s'ha celebrat d'esta forma. Ahí arriba Camarasa, Leonardo, Boro, Ibáñez y Robert. Este es el control. En la cama dreta y en la destra, al fons de la xarxa de Juan José Valencia. Una vegada més, así tenés este gol que passarà a l'antologia del futbol de primera divisió. Y ahí tenim a Fernando, que ha servit per a Eloi, i este batut Valencia en la seva eixida. Ha sigut l'última jugada del partit i en ella l'àrbitre Soriano Ladrén ha posat fi al partit. D'este quart i últim gol del València, que per primera vegada en la present temporada ha guanyat lluny del Mestalla. Al final, a Sant Mamés, Atleti de Bilbao 1, València 4, el València ha despedit l'any 92 amb 19 punts i 5 positius i 24 gols a favor per 13 en contra, lo que el convertís en un dels equips menys golejats.
3: Afición, sigue todos los partidos del Valencia Mestalla en la radio del club. Te lo dice Alejandro Panach.
0: Escolta VCF Media Radio desde qualsevol part del món per la app i el web del Valencia Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment.

0: van a escuchar una reemisión del Partit del Valencia.
1: Este es l'11 del València que vol assegurar avui matemàticament la permanència. Sí, en Anoeta davant la Real Societat en la porteria. Està en un gran moment, està sent salvador i decisiu. El porter de Macedònia, Stole Dimitrievski, en defensa, banda dreta, va continuar jugant de lateral. El basc Unai Núñez, parella de centrals per al suís Erai Xomert. I avui exercint de capità el d'Aldaya, César Tàrrega. La banda esquerra per a Jesús Vázquez, perquè José Luis Gallà està lesionat. Avui Jesús va jugar en ixe lateral esquerre, en Guido Rodríguez, l'argentí, Filip Urinić, en el doble pivot en el centre del camp del València. Les bandes per al Sevilla, Luis Rioja i el guajín Diego López, que ve de marcar el gol de l'empat davant el Rayo Vallecano. De segon punta alliberat ahí el de Xilet, Javi Guerra, i dalt el golejador del València, Hugo Duro. I per part de la Reial Societat, Mataracho, que va alinear un equip en moltes novetats, en molts canvis. Sale Remiro en la porteria, en defensa, banda dreta con Diem, per avui capità que diu adeu a Reial Societat, Elustondo, parella de central, Zubeldia i Joan Martín. Aye Muñoz en la banda esquerra, centre del camp per l'ex del València, Carlos Soler, Beñat Turrientes i el gallec Brais Méndez, i el trident ofensiu per a Pablo Marín, el Ruiz, el rus Zaharian, i dalt l'islandès Óscarsson. Xiurarà el navarrès Josu Galek. En este àrbitre pues no hem pogut guanyar esta temporada, perquè ens ha pitat dos partits, la derrota en Mestalla davant el Celta de Vigo i l'empat en Mendizorroza davant l'Alavés. Esperem que avui n'hi hagi més sort amb este col·legiat navarrès, que estarà ajudat pel VAR per David Gálvez Rascón, el col·legiat madrileny que estarà en el VAR. Pues tot està preparat, tot està pront per a que siguin les 7 de la vesprada en punt, 2 minuts. Tenen que començar tots els partits a la mateixa hora, per això ja els dos equips estan sobre el terreny de xoc. L'àrbitre també ha esperat a que siguin les 7 en punt per a que comencen tots en el mateix horari. I ja sabeu, avui el partit és televisat per Movistar. Els que tingueu pues, Movistar en casa, teniu l'opció d'àudio 5. En l'opció d'àudio 5 podreu escoltar els comentaris de Ricardo Arias, de Vicent Burguete i de servidor així en Anoeta per a este partit entre el València i la Reial Societat en este penúltima jornada de Lliga, diumenge 17 de maig, així en Donosti, en San Sebastián. El València buscant assegurar matemàticament ja la permanència. Li val guanyar, li val l'empat, també fins i tot perdent, i si se dona sèrie de resultats també estaria salvat, però ja diem, volem la victòria, volem acabar bé esta temporada. Com vos hem contat en la prèvia d'este partit que està a punt de començar a Siena Noeta. Ahí està el València, ahí està Javi Guerra, Diego López, esperant que l'àrbitre pues xiule l'inici del partit. Estem ja pues en el compte enrere, perquè queden segons per a que siguin les 7 de la vesprada. I ja dic, tots els partits han de començar a la mateixa hora en esta jornada unificada de la Lliga. Pues tot està preparat, així en l'estadi de Neta, i estan les senyals horàries. Les 7 de la vesprada, espera a rebre l'ordre Josu Galek, el col·legiat navarrès, per a que comence el partit a Siena Noeta entre la Reial Societat i el València. Pues va a començar el partit. Vinga, València, lo que hem dit, a per la victòria, assegurar ja matemàticament la permanència en esta penúltima jornada de Lliga. El primer baló llarg que ha ficat ahí el València, la deixa passar Javi Guerra per a que se'n vaja fora, i el servici de banda favorable per al València. Pues Javi Guerra, lo que diem, de segon punta, ahí més alliberat, i Urinić, avui en compañía de Guido. Urinich, que avui juga en el lloc de Pepelu, és el canvi respecte a l'altre dia, més els que estan lesionats, Jesús Vázquez i Unai Núñez, per Gallà i per Renzo Sarabia. Bueno, pues la pilota en moviment, que l'ha ficat en llarg el porter Stoli Mitreski, pues de porteria a porteria, pràcticament, per a les mans de Ale Remiro, i el que hem comentat, Ricardo Arias, a oferir un bon partit, una bona imatge. A veure si podem repetir el bon partit que ferem, les bones sensacions que va oferir l'equip en Bilbao fa dos... pues bueno, la setmana passada, no anar allà més lluny, pues avui així en San Sebastián, en Anoeta.
2: Pues vamos a ver la actitud, ¿no?, de los jugadores, que son los auténticos protagonistas. Todos dependemos de ellos. Ahora ya el partido está empezado. Ahora ya las cábalas, las estadísticas, ahora ya es un simple partido de fútbol, 11 contra 11... Esperemos que no 12 contra 11. Y nada, pues a ver cuál es la actitud del equipo. Y si se siente fuerte y con confianza, ¿no? Y bueno, a ver si obtenemos un resultado positivo que nos hace mucha falta.
1: Bueno, pues valor para la Real Sociedad, ya que una Real Sociedad que tampoco se juega res en este partido. Ellos ya están salvados matemáticamente en los 45 puntos que tienen. También a jugar competición europea per ser campeones de Copa. Ojo que ataquen ells. Oscarsson busca la centrada. Y menos mal que no ha arribat per a la rematada, per a la segunda jugada. Penche en el balón. Dins l'àrea. Ojo al rechazo. El lanzamiento. Y gol.
2: Era fuera de juego.
1: Gol de la Real Sociedad de Ayen Muñoz. Acaba de marcar Ayen Muñoz. A dos minutos de choc. Ya Dick. En la segona jugada venia Ayen Muñoz i acaba d'avançar a la Real Societat al marcador.
2: No sé quién se lanza al suelo.
1: El gol del lateral esquerre de la Real Societat.
2: No sé quién se lanza al suelo a interceptar el balón, el remate y la desvía. No sé si es Tárrega o Unai. Pero tengo mis dudas, en el pase que... En el centro que realiza Oscarsson, yo creo que... No sé.
1: Oscarsson centra, ahí no troba rematador.
2: No, no
1: la jugada continúa. No, ellos se entren desde la dreta. Ahí entra Ayen Muñoz. Sol. Entra Islaria. Y en un llançament, pues... Marca y avanza la Real Societat al marcador 1-0 a dos minutos de xoc.
3: De totes formes, això és el que me referia, que al final els jugadors, encara que siguin suplents, com és el cas de Ayen Muñoz, 4 partits sense jugar, pues al minut 3 te claven un gol. És el que me refereix, que és primera divisió, i per molt que l'altre equip jugui en més o menys suplents, pues els propis jugadors que volen mostrar la millor versió per a convencer al tècnic i també a l'afició.
2: No podíamos empezar peor, ¿eh?
1: Bueno, pues no podíem començar pitjor les coses, però bueno queda igual, encara molt de partit.
2: Igual sirve para bien.
1: Sí. Pues saber, ya dic, el encara que... queda molt de partit per davant, però bueno, no era este el començament esperat en este partit, que als dos minuts pues marcara la Real Societat, s'avançarà al marcador amb el gol de Ayen Muñoz. Bueno, pues encara queda temps, per a reaccionar i per a refer-se con Sesoldi i Ricardo,
2: Pues sí, esa es la única esperanza que nos queda, ¿no? Que acaba de empezar el partido.
3: És més, Robi, Ricardo, vos vaig a donar una dada, i és que és el primer gol com a professional en primera divisió de Ayen Muñoz en tota la seva vida, des de la temporada 2018-2019. Duen el primer equip, així que, pues ja diem, és un cop de realitat de que el València no es pot confiar, per molt menys que Isa baralla per l'ascens, per la permanència, disculpeu, la tinga prou acomodada.
1: Bueno, pues venga, no han comenzado el partido. Ahora si son capaces de reaccionar en cara.
2: Por cierto, ahí está lloviendo o hay posibilidad de lluvia.
1: Está núvol.
2: Porque está aquí núvol. Está cayendo una, Robi, pero de
3: así,
2: cuidado.
3: Así literalmente es como ahora mateix el partido de Valencia. Ahora mateix ha sido un tro así en Paterna, igualet que el gol de Ayen Muñoz.
1: Así está núvol, de momento no plou. Bueno, pues ahora ataca el Valencia, Nebori, esa jugada. Arriba Diego López, línea de fons, evita que el balón isca. A ver qué intenta Diego López. Diego López que cao y es falta. Lianfe falta a Diego López. La falta lateral era Jesús Vázquez. El que entraba era Jesús. El que entraba Perisha banda. había desdoblado ahí a Diego López y la falta es a Jesús Vázquez. La falta que va a botar el Valencia en la par lateral derecha de la frontal del área de la Real Societat. El Valencia buscant empatar el partit en este començament d'encontre després d'eixe gol que ha marcat Aye Muñoz per a la Real Societat. Allà va la falta que va votar Filip Urinić, el suís. Ja falta lateral, allà va Urinić al llançament. Anem a veure si el baló parat podem aprofitar el baló. El llançament directe per dalt. El llançament directe de Filip Urinić se n'ha per dalt del travesser de la porteria. Dale Remiro, que trau ràpid en llarg, tractant ahí de sorprendre. Un baló llarg ahí per a Pablo Marín, però bé, ha arribat ahí per a recuperar la pilota al València Filip Urinić. La juga Jesús Vázquez, ara per a Javi Guerra. El baló del de Xilet en la pilota, jugant darrere, buscant ahí línies centrals, Tàrrega, per a Dimitrievski, Guido, tocant-la ahí. Arrere de nou per la que la traga Tàrrega i és ara Luis Rioja el que juga arrere i per al lateral per a Unai Núñez, que ja va ser lateral l'altre dia quan va entrar substituint Renzo Sarabia, i avui de nou Jesús Vázquez recuperant la pilota. Ahí està Jesús amb el baló, té que xora arrere, pressiona la Real Societat, així de baló nostra, i ahí està traguent ixa pilota arrere per al seu porter, per a Stole Dimitrievski, trau en curt Guido i ara ahí per a Erai Xomert, per a que se'n vagin cap amunt el València. Ahí està Xomert, canviant el xoc completament a banda dreta. A veure que pot arribar Luis Rioja. Pot arribar Luis Rioja, arriba el Sevilla. Ahí té que recular i buscar i se passe arrere. Per a ficar-lo una altra volta, per a que jugui Filip Urinić. Urinić i Guido. Guido tocant-la ahí per a Diego López. Per dins, ara canvia el xoc a l'esquerra. Per a Jesús Vázquez. Desdobla Diego per ixa banda esquerra, la torna a col·locar, a veure ixa pilota islària per a Javi Guerra. Javi Guerra que busca el llançament i gol.
2: ¡Vamos!
1: ¡Gol! ¡Javi Guerra! ¡Javi Guerra! ¡Javi Guerra, gol! ¡El gol del empate del Valencia! ¡El gol de Javi Guerra! ¡Win minuts de xoc! ¡Bona la jugada ahí! ¡Que s'ha marcat el Valencia! ¡Que ve a definir Javi Guerra! ¡Per empatar el partit! ¡Per a ficar el 1-1 al marcador! ¡Que ve li ha pegat Javi Guerra! ¡El de Xilet! ¡La jugada! Era bona ahí, per ixa banda esquerra que havia protagonitzat el València. Buscat el passe ahí per a Javi Guerra, que l'ha col·locat ahí perfecta. El passe, el pontete que li ha fet Diego López, com se l'ha preparat Javi Guerra. I el gol de l'empat del València, 1-1.
3: El gol de Javi Guerra que ahí veíem, la combinació, la que va a ser de paterna Diego López, Javi Guerra, dos jugadors que s'entenen a la perfecció i al final és qüestió de temps, pues Diego López, ja veiem, gol en l'últim partit, ara assistència, el jugador asturià, a veure si recupera un poc de confiança, perquè quan té confiança, sense cap dubte és un jugador, un actiu molt valuós de la plantilla. I ahí estem, Javi Guerra, segon gol de la temporada i la xusta al pal... més lluny, al segon pal, on no aplega Àlex Remiro. Javi Guerra que fa gala de la seua qualitat.
1: Un gran gol, Ricardo,
2: ¿eh? Lo más importante es igualar la contienda, ¿eh? Porque en el minuto 2 que te marquen, te hace pensar en qué vamos a hacer ahora si se nos echan al traste todos los planes, ahora tenemos que remontar, y lo mejor que podía ocurrir es esto, ¿no? Que empatáramos rápidamente. Ahora empieza un partido nuevo y más allá de que, bueno, nosotros hemos tenido un error porque en la jugada del gol cuando recibe ahí saltan tres jugadores nuestros y ninguno logra despejarla. Y ahora también, ahora creo que Javi, por las cercanías hacia la portería, hacia Remiro, hay tres jugadores de la Real que no le entra ninguno y salva a los tres de una manera, pues bueno, de la única manera que podía conseguir el gol, ¿no?
1: Un gran gol, sí señor, de Javi Guerra per a empatar el partit al minut 8 i lo que dia Ricardo per a reaccionar ràpid després del gol de la Real Sociedad, un Javi Guerra que inicia posición, Ricardo, ahí de segunda punta, de segunda banter, Mesa Lliberat ahí de... Bueno, yo creo que ahí dona muy buen rendimiento Javi, ¿eh?
2: Es que Javi tienes que liberarlo de trabajo defensivo, para eso están Guido y está Ugrinić, y Luis Rioja, y Diego López, y bueno, porque si no dice, bueno, pero ¿con cuántos atacamos? Solamente con Hugo Duro contra cuatro defensas. Pues bueno, la aportación de Javi se está viendo, ¿no? Es un jugador que llega con mucha facilidad, tiene buen disparo y lógicamente hay que aprovecharlo.
3: Una bueno, Javi pues... Guerra que con Dejem a principio de partido, cuando en Bislonche, que al final rendía ser más cómodo, más prop del área rival que de la área propia. Yo creo que es un jugador para ver el fútbol de cara y no de esquina, en esa posición de número 6, más retrasada que le viste en ocasiones. Y pues ahí ves, al final Javi Guerra es un jugador que tiene un talento espectacular, pero ya que saber localizarlo y también pues saber traurelo a la palestra.
1: Bueno, pues 1-1, minuto 11 de esta primera parte, sí, en Anoeta. Este empate, el Valencia estaría salvado matemáticamente en esta penúltima jornada de Liga. Cuantara voltó la pilota en defensa, ataque en Eich, la Real Sociedad pilota a la izquierda para Jaime Muñoz, tocanla ahí. Precisamente el balón para Carlos Soler, que volvía a filtrar esa pilota, no le hiciste. Recupera la pilota al Valencia, Herrera, Guido para César Tárrega. El Wii Capital Valencia que golpecha la pilota, Yarga buscando Hugo Duro, corre el madrileño. Ahí está Hugo Duro en el control de la pilota, se le inva el control a Hugo Duro, ni se pase Yar que le había colocado César Targa. Pero lo que di en Ricardo era vos reaccionar rápido y el Valencia, pues guafet, ¿eh? Al 3 minutos marcaba Jay Muñoz,
2: 5
1: minutos después empatada de nosotros.
2: Pedíamos la dosis necesaria de suerte y la hemos tenido, ¿eh? Porque si ellos han tenido suerte en su gol, nosotros también hay que reconocer que la hemos tenido, porque el balón pasa entre las piernas de tres jugadores, de tres defensores, ¿eh? Pero bueno, ya, estamos empatados.
1: Bueno, pues, ahora juega la Real Sociedad, ni a falta de Guido Rodríguez, la falta del miscampista argentí del Valencia.
2: Bien hecha, hombre. Cortas un contraataque a la primera.
1: Sobre Óscarsson, el davanter islandés de la Real Sociedad.
2: La verdad que a este jugador pocas tácticas defensivas le podemos dar, ¿eh?
3: Exacto.
2: Pocas enseñanzas defensivas.
3: Sí, ya ve curtir, recordem.
2: Aparte que también sabe hacer las faltas.
3: Exacto, es
2: y en el sitio donde las tiene que hacer. Para que no le castiguen con
3: molt important, perquè una cosa és fer-les faltes, que per això qualsevol jugador pot fer una falta, i altra, saber on fer-les i quan fer-les.
1: Bueno, pues ara és la Real Societat el que vol treure la pilota des del seu terreny de xoc, canviant el xoc a eixa banda esquerra per a Zaharian, el jugador rus, la deixa ahí per Aye Muñoz en el lateral, Aye Muñoz i Zaharian, tocant-la ahí per a Brais Méndez, ara rei una altra volta buscant ahí a centrals, espera que siga Zubeldia y John Martín, estos centrals hui de la Real Sociedad, aportando esa pilota de nuevo a banda izquierda, ahora Brais Méndez sobre Into, Carla Esperalle Muñoz, ahora en Errar, recuperen nosotros la pilota, bona, Bore, que volía a ir, pero no pudo controlar y se való Javi Guerra en condiciones, y la pilota de nuevo para la Real Sociedad.
2: Ay.
1: Ahí está Beñat Turrientes, el miscampista, formante ese tribote en Carlos Soler y en Brais Méndez. Ese 4-3-3 que ha planteado Mataracho.
3: Bueno, fíjate que
1: en este partido.
2: Javi Vicent, cuando aprenda a protegerse el balón con el físico que tiene, con el cuerpo que tiene, va a ser un jugador completamente diferente.
3: Tiene unas cualidades que
2: no, porque aparentemente cuando pierde ese tipo de balones parece que sea un jugador muy confiado. Y lo que tiene que hacer es aprender a protegerse con su propio cuerpo, a defender el tipo de jugadas que hace él.
3: Y que es un jugador también en envergadura, que al final es un jugador grande. Y parlant de mis campistes y de mis centros, fixa't, Robi, Ricardo, también fixeu vos, que al final la Real Sociedad té un mig del camp que és Turrientes, Soler i Brais Méndez, lo que li permet que Turrientes es quede més endarrerit, y tan Carlos Soler con Brais Méndez nos pueden hacer ahí Peri. Buena lectura de Corberán a priori en Ugrinić, que más tiene que se encargará más de Carlos Soler y de Guido, que estará en Brais Méndez cuando estiga Messe Propetis. Es una de mis apuntas.
1: Bueno, pues ahí está jugando el Valencia en este minuto ya 15, primer cuarto hora de partido ya cumplida sin anoeta. Empatante el Valencia 1-1. Després del gol que marcava s'avançava la Real Societat, empatava Javi Guerra, 5 minuts després, ara juga el València, és Diego López el que juga darrere buscant ahí Guido Rodríguez, Guido més darrere buscant ahí a centrals, a César Tàrrega, i ahí està César Tàrrega i Unai Núñez. Baló ara a l'esquerra, baló i per a Jesús Vázquez, que endarrereix ahí la pilota per a que la traga el baló. La Reial Societat en servici de banda. Ahí està Beñat Torrientes. Arrere i xevaló per a centrals, per a que jugui ahí. El Ustondo i ara per a Allen Muñoz. Arrere una altra volta. Buscant ara i se passe per a Zubeldia. I el baló que trau ara Àlex Remiro en llarg. Buscant ahí a Pablo Marín. Nixa banda dreta la Real Societat. Baló ahí per a Beñat Torrientes. La toca arrere per a que jugui ahí Zubeldia. Zubeldia per a Allen Muñoz. I ara sembla que el partit s'ha equilibrat un poc més. Jo crec que ara el València està més assentat. Després de l'1-1 jo crec que li ha assentat bé Ricardo. L'equip està, pues yo creo que me he ordenado sobre el terreno.
2: Hombre, la verdad es que marcar tan pronto tanto uno como otro, ahora yo me imagino que por la mente de ambos equipos está el pensamiento de decir, cuidado, que vamos 1-1 y lo que no podemos hacer es que nos sorprendan otra vez, tanto un equipo como el otro, ¿eh? Y por eso está pues tan igualado, está. Ahora no tienen prisa.
3: Bueno, es que fíjate que realmente el València, partint de que van anar a per 3 punts, no és un bon resultat ni per a uno ni per a altre, però sí que se veres pues, que la Real pues, va intentar fer el millor partit en sa casa, el València a domicili, però ens hem repost molt bé d'eixe pues, colp, varapalo en el minut 3. És molt important que l'equip hagi recuperat la mentalitat i jo crec que ho està fent de categoria, perquè ja ha que marcar el gol i després donar-li continuïtat.
1: Bueno, pues ahí está jugando el Valencia. Amb la pilota a la otra ore. Eixe baló. La pilota es Urinic, el suís, que vol jugar en llarg. Ara cambiant el xoc. Eixe passe de Urinic. El baló per a Jesús Vázquez. Jesús Vázquez arrere buscant ahí a Erai Xomert. I ara és de nou Guido Rodríguez el que té la pilota, que trata de chugar a Rere Xomer, tocant-la ahí el València poc a poc. Ara buscant el passe a la dreta Luis Rioja i Unai Núñez en ixa banda. De nou a Rere, buscant els centrals per a que traguen ahí la pilota llarga Xomer per a Diego López. No ha pogut controlar Diego López, la recupera la Real Societat. Ojo el passe filtra de Carlos Soler per a Òscar Son, que bé li ha guanyat la posició. Que bé li havia guanyat la posició Xomert. Va Jesús Vázquez també l'ajuda per a que no arribi el davanter islandès de la Real Societat. I allunyen ja aquest baló de l'àrea valencianista. Encara que l'ha recuperat una altra volta la Real Societat. De nou Torrientes. Arrere. Per a El Ustondo. I ara este. Aguantar arrere i canviant de banda.
3: Pues...
1: per a que siga Aye Muñoz.
3: Pues Robi, atenció, perquè ja han més gols, ja diem, que és una jornada en la que se juguen pues, 8 partits a la vegada. El Celta l'ha marcat a l'Atlètic 0-1, però a banda d'estos dos gols de la Real Societat València, Oviedo a la vez, que ha marcat a la vez, ara mateix el conjunt de Vitoria, que és d'eixa zona baixa, i suma 43 punts, i el Sevilla 0, Madrid 1, pues, en el Pizjuán. Anem a veure com es soluciona la cosa, però ja te dic, es mou el marcador en els demés partits.
1: Bueno, nosaltres amb este marcador, amb este empat, estaríem salvats i no dependríem dels altres resultats. Tot el que sigui guanyar o empatar, no depenem dels altres resultats ni molt menys. Bueno, pues la pilota que la recupera el València en este minut ja 20 de la primera part. Tenim ja molts amics ja connectats pues a través de Movistar en l'opció d'àudio, també seguint-nos per l'app i per la web. Te pots connectar a l'app i la web des de qualsevol part del món. I, bueno, però tenim amics de Movistar ja, pues connectats, escoltant-nos i que també estan enviant-nos els seus missatges que anirem llegint a poc a poc en la retransmissió d'este partit. Quan vol recuperar la pilota el València, Jesús Vázquez ajudant-se ahir en Diego López. Diego López que busca el passe al centre. Se baló ahir per a que siga Filip Urinich, el suís. Urinich i César Tàrrega amb la pilota. Ahí està tocant-la una altra volta. César Tàrrega per a Filip Urinich. El baló arrere, buscant a Erai Xomert. Xomert que buscava ahí el passe no per a Jesús Vázquez. Ara la pilota una altra volta endarrerida. Ahí de Guido, buscant ahí a centrals. I el baló que juga ja César Tàrrega, tocant-la Guido Rodríguez. Guido, Javi Guerra una altra volta. Se va a lo arrere i és que replega, tanca bé la Reial Societat, no es deixa forats i això ens dificulta més que puguem arribar pues, a terreny de xoc de la Reial Societat. Ara la trau Guido Rodríguez, Tàrrega, ara sí, Javi Guerra, ahí se'n va, Javi Guerra, venia Turrientes per darrere, però se l'emporta Javi Guerra, bé Javi Guerra, en ixe duel en Turrientes s'han portat el baló, el de Xilet, ara buscant ahí a Guido Rodríguez. Xomer que se'n va cap amunt. Xomer que la toca. Ojo que la torna a ficar dins l'àrea. Llançament. Gol, gol, gol, gol.
2: Vamos.
1: Gol, gol, gol. Gol, Hugo Vamos. Duro. Gol, Hugo Duro. Hugo Duro, gol. Hugo Duro, gol. El gol del Valencia. El gol de Hugo Duro que la avanza al marcador. En el minuto 22, la jugada és de Xomert, ho ha fet ell, tota solet, se n'ha anat cap amunt, el central suís li ha deixat la pilota ahí a Hugo Duro i ha marcat el golejador del València per a ficar el 2-1. Que ve Xomert, com li l'ha col·locat a Hugo Duro, que per a mi no estava ni molt menys en fora de xoc, i el davanter, el golejador del València, que fica per davant al seu equip al marcador. 1-2, Hugo Duro!
3: Pues Hugo Duro que aplega per tercera temporada consecutiva als 10 gols en Lliga. És a dir, ja podem dir després de 3 temporades que Hugo Duro és un davanter que te garantitza mínim 10 dianes en competició domèstica. Un davanter madrileny que pues, estem veient una versió un poquet d'alt i bajos en tota la temporada, però sí que és de veres en quant a xoc, però les xifres es mantenen. Una jugada de Xomert que pues, està fent una, jo diria que una gran temporada, era ahí Xomert.
2: Vicent. La verdad, ¿churro?
3: Pot ser.
2: Pues los churros también valen, ¿sabes?
3: Pot ser, exacte, sí, totalment.
1: Bueno,
3: totalment.
1: És un gran gol, al final, però... No,
3: ja siga més bonico.
2: Es que te digo una cosa, remata con la espinillera y encima bueno, le pasa entre las piernas.
3: Bueno, pero
2: no, no,
1: final, que se la porta Diego López, se la porta Diego López. Atenció Diego López, la dice ahí, pero Guduro más escorat, se escora massa. El balón arrere per a Javi Guerra. A veure Javi Guerra que se la prepara, busca el llançament i el balón fora. Ha tingut el València el tercer. Ha tingut el València el tercer en esta jugada ahí que havia iniciat Diego López, ha buscat el passe, però Goduro estava massa escorat, Goduro.
2: I le come el terreno el defensor a Diego, sí, porque pero, Diego se iba solo.
3: Massa generoso, a lo mejor, Diego López. Sí. E igual en el cap tenía una cosa.
2: Pero hay que ser así valientes.
3: Sí,
2: joder,
3: sí,
2: si tú
3: total,
2: quieres conseguir ganar partidos, hay que ser valientes.
3: Totalment, de fet, sí, ja el València sempre ha funcionat millor siguent vertical que esperant en el seu camp i creant espais. Així que ahí veiem a Diego López, que al final pues, no ha pogut materialitzar, Hugo Duro no se ho esperava, jo crec que
2: y
3: també...
2: I mira que no actua con mala intención Diego,
3: porque, no, ni molt menos,
2: porque en la jugada, cuando toca el primer toque, si se deja caer, expulsan al jugador de la Real, ¿eh?
3: Pues bueno, está el VAR, sí que es de veres, que igual en la teva época valdría, pero en el fútbol de ara... Sí que es de ver, es que igual el Martu tira pa' carrere.
1: Bueno, pues ahora falta y que le ha costado la tarjeta al Rus Zaharian, tarjeta groga, pero a Zaharian Perisha, entrada a Javi Guerra. La tarjeta es clara y el choque se remamprena Siena Noeta en este minuto 25, añante el Valencia 1-2, es que ame el gol. De Hugo Duro.
2: Es que le
1: en
2: pisa.
1: En el minuto 22.
2: Le pisa a Rubio.
1: Ahora una trabalo Yark. Sí, sí, la targeta groga és clara, és claríssima, perquè xafa Zaharian clarament a Javi Guerra. A veure que ho intenta l'altra volta el València, però banda esquerra és Jesús Vázquez, el que té la pilota. Jesús, que té que recular, ficar eixe pas arrere per a Xomer, que bé ho havia fet Xomer en la jugada d'Hugo Duro, eh? Com se n'ha anat cap amunt i com li ha filtrat eixe valor dins l'àrea per a que rematara el golejador del València, Hugo Duro, que ja porta 10 gols. 10 gols. Hugo Duro en el seu compte particular, este segon per al València. Ara per la pilota, però estava bé atent ahir Xomert per a ficar eixe baló en l'àrea Donostiarra. La pilota amunt, allà va Javi Guerra. Pues Ricardo Arias, en esta victòria, en este marcador, estaria més que salvatge en 46 punts en la taula de la classificació. Ja diuen que al València li valdria per assegurar ja matemàticament la permanència. Un empat, una victòria. Pues una victòria, 46 punts. Pues ja dic, són els que té ara el València.
3: Robi, estem així també atents als altres partits de la jornada. Hi han dos gols més. En el Elche-Getafe, Elche 1, Getafe 0 i Atlético de Madrid 1, Girona 0. Així que, encara que el València perguera, pues ara mateix seria també equip de primera divisió la temporada que ve.
2: Que se maten entre ells.
1: I si acabarà així a la jornada, després pues, podríem fins i tot mirar cap amunt en la tota la classificació. Però bueno, anem a esperar, que això encara no s'ha acabat, que encara queda molt. Però bueno, s'ha encarrilat bé la cosa. Va a recuperar la pilota Filip Urinic, buscant el passe per a Luis Rioja. Molt forçat, no va poder arribar Luis Rioja. Però l'equip està bé, Ricardo. L'equip, després del gol de l'empat que ha marcat Javi Guerra, li ha sentat molt bé perquè, ja dic que... Però pues ha passat a ser un altre, eh?
2: A mí sabes lo que más me está gustando, es que aun a pesar de ponerte por delante en el marcador y haber remontado el resultado de 1-0, es que no estás metiendo el culo atrás. No estás jugando atrás, estás jugándole de tú
1: ojo
2: a tú.
1: Ojo que recuperen la pilota una otra volta, a Hugo Duro amb el baló y ara s'han cantat i li ha llevat Carlos Soler i sa pilota per darrere, però lo que está comentant Ricardo. Anem guanyant, però l'equip vol més, eh? Claro. I l'equip va pel tercer. Ojo que ara ataquen ells. Oscarsson, l'islandès, en la pilota la deixa arrere, però que bé Guido fent la cobertura defensiva. Que bé Guido Rodríguez emportant-se aquesta pilota i desfent la jugada d'atac de la Reial Societat. Quan tenen una falta.
2: Qué rápido ha estado.
1: Muñoz sobre Luis Rioja.
2: Cómo ha sabido ver la jugada, que estaban tramando, eh? Muy bien.
3: Una de les coses que més s'ha notat, jo crec que des de la plegada de Guido, és que a l'equip abans li costava prou tornar cap arrere, corregant per la seva pròpia era, i és una cosa que Guido fa molt bé. De fet, pareix un típex, perquè és un corrector, Guido Rodríguez, i també l'equip sí que està siguent més vertical i atacant molt més en lloc de tancar-te en la teva àrea, perquè pues, tancar-te en el teu camp front a la Reial en sa casa és una trampa mortal.
2: Por cierto, ¿a quién le han sacado tarjeta de la Real?
1: Zaharian.
2: ¿O ha sido a nosotros?
3: A Zaharian de la Real.
1: Bueno, pues este en el minuto 29, a punto de arribar a la mitja hora de esta primera parte. Se están ficant bé les coses per a València en este 1-2, però encara queda molt. Però bueno, el València ha fet el més difícil i és refer-se d'eixe gol matiner que havia marcat la Real Societat, empatar pronte i ficar-se per davant al marcador, que no era fàcil. I això és el que ens comenta pues Vicent Capilla, el teu amic Vicent Capilla, Ricardo, diu, ara tenim que jugar tranquils, hem fet lo més difícil. Pues sí, sí, és cert, Vicent. Hem fet lo més difícil, pues ara a jugar en tranquil·litat.
2: Han hecho lo más difícil y ahora hay que hacer lo más práctico y lo más lógico. Que es saber jugar el partido como te convenga. Y dejarles que arriesguen ellos. Y traspasarles la responsabilidad a ellos.
1: Bueno, pues la pilota per al València, per al seu porter, per a Stole Dimitrievski. Ja tenim, van arribar molts missatges. Mira, Luis Macarreras, diu Robi, Richard i companyia. Esperemos un buen resultado hoy. Pues uy, estén guañando, Luisma, estén guañando. Pues
2: podía acabar el partido ya.
1: Y ens envía un abrazo muy fuerte el bo de Luisma. También Mamen, digo, saludos para todos, Robi. A ver si hoy podemos celebrar la victoria con la familia al completo. Acaba de ser una otra vuelta yaya, Mamen. O sea que desde así, le enviamos felicitaciones.
2: Enhorabuena, felicidades.
1: A ver si hoy podemos celebrar la victoria.
2: Ya tenemos otro,
1: Otro valencianista
2: más. Otro valencianista más, seguro.
1: Bueno, ahí toda la familia son valencianistas, ¿eh? Toch, te llamo Snech.
3: Pues a tremés.
1: Bueno, pues continuem així, 30 de la primera part era noeta, guanyant el València 1-2, valen els gols de Javi Guerra i de Hugo Duro, i ja diem l'equip oferint una bona imatge, refent-se, reaccionant ràpid al gol de la Reial Societat, empatant i després avançant-se al marcador en esta penúltima jornada de Lliga, on ja estaríem matemàticament aconseguint la permanència, i després ja veurem, ja mirarem cap amunt si tenim que mirar. De moment és la Reial Societat el que està jugant ara, canviant el xoc a banda esquerra per Ari Muñoz, ahí votava Unai Núñez, que toca la pilota de cap, se'n va fora i és servici de banda, trau ràpid ahí buscant a Torrientes. Torrientes a la pilota, arrere per a Carlos Soler. Carlos Soler, que busca el passe, ahí per a que arribara. En eixa posició era el Ustondo. La pilota que ha tocat en el jugador del València. En Diego López, senen a fora, i es banda. Que han tret ràpid ells.
3: Però fixa't. Fixa, Robi, que la instrucció de la Real, la fulla de ruta estava ben clara i és entrar per bandes, no per la Real, sinó perquè la València provoca que els bascos pues, no puguen jugar per dins i connectar en jugadors de qualitat com Brais Méndez, Carlos Soler, Torrientes, no troben els davanters, així que tenen que pues, trobar el xoc per les bandes. Ahí bueno, veiem pues, a Brais Méndez que està caient a la banda dreta.
1: Ara el València que trau i se vol ollar, Guido Rodríguez corre, Javi Guerra massa llar, no pot arribar el de Xilet. I la pilota que va ser per a la Reial Societat. El baló arrere, per a que traga ixa pilota Zubeldi i John Martín, els dos centrals. Oh. Buscant ahí a Brais Méndez en ixe tribot en la Reial Societat. Però el València ben assentat ahí sobre el terreny de xoc d'Anoeta. Pilota ahí, que tornen a jugar eixa arrere, buscar eixa baló, de nou per a centrals, perquè ahí el València no eixa fora, i ara canvien el joc. A banda esquerra per a Ari Muñoz, se'n va directament fora, millor. I el baló que va ser per al València, en este minut ja 33. La primera part, 1-2 al marcador. La pilota que de nou la tornava a ficar en moviment el València. Boris Ebol que vol recuperar la Real Societat. Estava ahí a Tembe, César Tarrega, Guido que se'n volia anar, no ha pogut. El rechazo, ojo, que se l'emporta Oscarsson. Se l'emporta Oscarsson i fora. Oscarsson ha tingut l'oportunitat de la Real Societat i l'ha enviat fora, eh? Era una oportunitat claríssima i Oscarsson l'ha enviat fora millor perquè ahí se n'ha anat amb massa facilitat el davanter islandès.
2: La jugada típica de...
3: Estirem, ¿eh?
2: ¿Vas tú o voy yo? Sí, y entre los dos la casa por barrer.
3: Yo creo que, Efron, la duda, el defensa siempre tiene que ganar.
2: El de cara siempre es el que manda en la jugada. Ahí a Tarrega no se le puede recriminar nada, o sea, porque no, es a Xomer, que es el que va de cara.
3: Pues Robi, menys mal que el València està fent els seus deures, perquè en la zona de baix tots els equips estan fent lo seu. Recordem, bueno, excepte alguns, però a la vez guanyant...
1: Ojo, ara la Real Societat, a veure ixe baló, l'envia fora.
2: Bien.
1: L'ha enviat fora.
2: Bien tirado.
1: Ixa pilota, sí, era Carlos Soler el que havia entrat ahí. Ha buscat el pal dret, a ajustar-la ahí, però el baló se li ha anat fora al ex del València. Bueno, nosaltres ja dic, en este resultat, Vicent, salvatge, matemàticament, ens val la victòria o l'empat, independentment de lo que facin els altres. Perquè,
3: correcte, però per si de cas així en UCF Media te oferim el carrusel minuto marcador, a la vez guanyant, Espanyol també 0-1, Rayo 1-0, Llevant 1-0, Elx 1-0 i Girona per Gent. Així que Girona i Osasuna, que són els únics equips de la zona baixa que no estan fent els seus deures junt a Sevilla.
1: Bueno, pues ja dic, i amb esta victòria anem a esperar la jornada perquè el Getafe també està perdent i això pues, faria que, bueno, mirar cap amunt, però...
2: Tu vives cerca d'Alcoi, no?
3: Més moral
1: bueno,
3: que...
1: Bueno, l'esperança és l'últim que n'hi ha que perdre en esta vida. De moment estem fent el que toca, el que tenim que fer, que és guanyar, assegurar ja la permanència matemàtica en estos 46 punts.
2: Eso es,
1: encara
2: eso
1: queda
2: es,
1: molt.
2: Eso es.
1: Encara queda molt. I després pues, ja veurem si arribem en alguna possibilitat que atra a aquest últim partit de Lliga. Per què no?
3: Perquè sí, millor, que... millor no te dic ara mateix a quant està en tots els resultats de la jornada el València d'Europa, perquè Robi passaria, com hem dit, de ser de Benifalló Natal a ser d'Alcoi. Així que no va seguir
2: de
3: res.
2: De l'Alcoiano, de l'Alcoiano.
3: Exacte, de l'Alcoiano,
1: sí. Esperar,
3: més mal que l'Alcoiano.
1: Anem a esperar, perquè ara el que ataca és la Real Societat. És Beñat Torrientes, el que té la pilota. Valor ara de nou per a la Real Societat, després d'aquestes dues jugades de perill de la Real Societat en la porteria, la que ha tingut Carlos Soler i l'anterior de Oscarsson, eh? Han sigut molt clares. A veure si poden recuperar i tindre una altra volta el control del partit i que ells pues, no arriben en tanta facilitat. Pues... està jugant la Real Societat. El valor... el passe per a Brais Méndez. Brais Méndez volia col·locar aquesta pilota. Ojo a la centrada des de la banda esquerra. El remat, Oscarsson. Més mal que ha errat Oscarsson. Més mal que ha errat Oscarsson. Perquè el remat era molt perillós, eh? El del davanter islandès. Més mal que ha errat. I ha dit que està aproximant-se massa perill. Ricardo, la Real Societat una altra
2: bueno,
1: volta.
2: És obligació, el apretar el... subir, acelerar el ritmo y poner en dificultades al Valencia. O sea, aquí regalar no te van a regalar nada, tenlo por seguro.
3: Bueno, pero fixeu-vos que el perill de la Real Societat está pues venint per on dèiem, pel mig del camp. La eixa plegada de Carlos Soler, una que t'han plegat pel mig del camp, una que t'han fet mal, menos mal que el tir s'ha marxat desviat. I ara, Oscarsson que te rematava quasi soles en eixa zona més centrada de l'àrea.
1: Bueno, pues anem a veure esta falta lateral favorable a la Real Societat. Falta lateral. Bueno, pues anem a defensar bé ahí. Lo que demanen sempre este jugador és a valor parat. Estar atents, que no n'hi ha esquen desajustos defensius. Allà va el valor, penjat dins l'àrea. Aixit ahí. Dimitrievski no ha pogut rematar ixe valor que ha acabat perdent-se per córner. Pues va ser córner, eh?
2: Sí, perquè la toca.
1: Va ser córner.
2: La toca. No la llega a despejar, pero la toca.
1: No arribata. Traula y atreta en Curtia. La Real Societat. El balón de Brais Méndez. Toca en la rere. Ahora para Carlos Soler. Pencha la pilota Carlos Soler. Dislaria de cap. La había atreta ahí. Unai Núñez. Pero estaba la jugada invalidada. Perfora de choc del jugador de la Real Societat. La jugada invalidada. Estem en el minuto 38. Ya tram final de esta... primera parte.
2: Venga, hay que llegar así al descanso, por lo menos.
1: El Valencia guanyant 1-2. Valen els gols de Javi Guerra al minut 8 i el de Hugo Duro en el minut 22. Guantara.
2: Sí que fuera de juego, sí.
1: L'àrbitre pues ha parat el partit perquè sembla que un assistent el linier, un dels linier està en problemes. Un dels linier.
3: Bueno, esperen que no siga res greu.
1: No sé si li va el pinganillo, crec que no li va el pinganillo, en fin. El árbitre que ha parat el partit. Xoc de Tessa, sí, en Anoeta. Minut 39 d'esta primera part. Està guanyant el València. 1-2. Salvat ja matemàticament.
2: Los árbitros del Colegio Navarro no pertenecen al mismo que al País Vasco.
3: No.
2: Ya, porque territorialmente no todos son considerados vascos, ¿eh?
3: Sí, pero no...
2: O sea... ¿Qué quieres que te diga?
3: Es que además... no podría estar arbitrant el
2: no, ya sé, no, pero
3: sí,
2: a ver.
3: Sí.
2: Nosotros los tenemos como vascos,
3: sí,
2: a los navarros.
3: Sí, que igual s'haguera saldat pues ficant un colegiat, no sé, canari, per exemple. Pero bueno, recordem que el València que no guanya en casa de la Real Societat des de 2020. Entonces,
2: casi como Bilbao.
3: Que té que defendre...
1: Sí, ja ho comentàvem en la prèvia del partit, que era un partit com en Bilbao. El València, pues, així feia molt de temps que no guanyava, des de la temporada 2020-2021, fa 6 anys, com va passar en Bilbao. Pues està guanyant, de moment, 1-2, però encara queda molt, però bueno, el València que ha encarrilat la victòria, sobretot a reaccionar molt bé en el que estem dient d'aquest gol matiner de la Reial Societat, empatant contra Javi Guerra, i després Hugo Duro al minut 22.
3: Vos vaig a dir més.
1: Bueno, pues se va a remampendre el partit.
3: El València no és que solament no ha guanyat des del setembre de 2020, sinó que en les seues dos últimes visites ha perdut allí en la, bueno, en casa de la Real Societat. A veure ara si
1: Javi
3: podem...
1: Guerra, com van fer la pilota. Javi Guerra que penja i se valor, però anar directament a les mans de Alex Remiro, el porter de la Real Societat. Va a ficar el balón, moviment, ya estem ja en el tram final.
2: El destino,
1: este primer temps.
2: El destino al primer toque era Hugo Duro. Lo que pasa es que le ha salido muy largo el pase.
1: Bueno, pues ahí está jugando la Real Societat. Balón para Oscarsson. Ojo a Oscarsson, el llançament de Oscarsson. ¡Fora! El llançament de Oscarsson. Está en reclamant fora de xoc.
2: ¿Pero quién está con este jugador? Fuera de juego. ¿No?
1: Pues es lo que está en reclamando fuera de choc, pues Oscarsson la toca Dimitrievski.
3: Bueno, que si la toca,
1: la toca Dimitrievski desviant a córner, que a mí me había parecido que estaban fuera de choc el davanter islandés y Dimitrievski a córner.
2: En la primera toma no se ve bien, en la segunda tampoco.
1: Pues no era fuera de choc porque...
2: No.
1: Y ahora se trago el córner, el balón pinchado Islaria, nuevo y se baló, ahí está Dimitrievski, fensa en la pilota el portero de Valencia, que acaba de salvar, pues el gol del empate de la Real Sociedad, tapa Regut una otra vuelta, Stole Dimitrievski, que está, ya diem, en un gran momento el portero de Macedonia.
2: Pero
1: lo que no entiendo
2: es, lo que no entiendo es cómo este jugador llega con esa facilidad a portería. Joder, pegaros uno a él, Tárrega, o Xomer, pegaros uno a él.
1: Bueno, pues ahora de nuevo ni a falta. Favorable al Real Sociedad, la falta que le hace César Targa a Brais Méndez. Que ha chiulat l'àrbitre. Pero Dimitrievski, que ha aparegut en el partit de nou. Fent una parada, que era el gol del empat per a la Real Societat. Pero ahí estaba
2: Venga.
1: Salvador Dimitrievski con el embate chat y así. El porter del València.
3: Bueno, tenim sort de que Oscarsson, pues des de que va plegar a la Real Societat, no està així tot com sempre deia, perquè va plegar com un gran golejador, però sí que és de veres que l'islandès pues, té aquests partits grisos que no s'ha acertat cara al gol. Bueno, basta en que diga això, com que pa que ara he veig a
1: portaria, esperem que no. La falta que traurà i Méndez directament a les mans, el porter del València, sí senyor, amb seguretat, atrapa la pilota, Stole Dimitrievski, que ja dic que està sent determinant decisiu en estos últims partits del
2: verdad,
1: València en un gran moment, sí senyor,
2: verdad,
1: de Macedònia.
2: La verdad es que por arriba es un portero muy seguro, ¿eh? Eso te complace enormemente porque para la defensa es un alivio increíble. Parece que no, pero eso la defensa lo agradece como nadie, ¿eh?
3: Y también Solisir, de la segua portería.
2: No, por eso te digo, que es valiente, es atrevido.
3: El mayor seguro para un defensa.
2: No espera a ver qué es lo que pasa o a que le remate. No, es atrevido, sale. Oye, y lo que es, los que hemos jugado cerca del portero, siempre lo hemos dicho. Joder, si tienes que fallar, falla, pero por salir. No por quedarte debajo de la portería.
1: Ahora está reclamando el jugador de Valencia una falta a Urinić, que no apita al árbitre.
2: Falta de Carlos Soler,
1: espera...
2: además.
1: Sí. Pues l'àrbitre no l'ha pitat.
2: I ara sí.
1: I el valor és per la Real Societat. I al minut 44, arribant al 45, encara que jo va afegir prou minuts, en esta primera part. Pues ahí está jugant la Real Societat. És Turrientes. Turrientes i Soler tocant-la ahí. En terreny de xoc del València. Se'n vol anar Beñat Turrientes. Per aquesta banda esquerra. Se'n va Turrientes. Al Taibe, Unai Núñez. La pilota al rechaz que la recupera Carlos Soler. Volia penjar aquesta pilota que talla bé de cap Jesús Vázquez. La lluny ahí. I se valor que torna a recuperar-lo la Real Societat. Jo Martín buscant el passe per a Elustondo. Tocant aquesta pilota que recupera el València. Guido Rodríguez. El valor per a...
2: A ver si pillamos
1: Jesús Vázquez.
2: A ver si le robamos un balón y les damos un último susto.
1: Bueno, pues se ha cumplido ya el 45. Da fecha de 45 minutos de esta primera parte. Pues 5 minutos a fechís l'àrbitre.
3: Sí, a veure, al final per gol és un minut. Entonces, en qualsevol falta que s'ha fet...
1: El problema també que ha tingut el línier ahí en el pinganillo.
2: Sí, que
3: és que per a mi era pa 4.
2: Ha estat 20 segundos, però el pinganillo, hombre.
1: A mi també pareixen molts.
2: Ni que fos una antena parabòlica, hombre.
1: Bueno, pues ataca la Real Societat, es Ayer Muñoz, el baló, va a ser porta, reclamaven así córner, perquè l'àrbitre diu que és treta de porta per a València i per a Stole Dimitrievski, que està sent protagonista i que ho ha segut en esta primera part, evitant que la Real Societat, sobretot en ixa mà que li ha tret a Òscar Son, empatar a este partit i que el València estiga per davant al marcador en este 1-2. Ja matemàticament salvat, el València estaria amb esta victòria i en els 46 punts, pues lo que hem dit, esperarem a que acabe la jornada per veure com queda la cosa de cara a l'última jornada en Mestalla el pròxim dissabte davant el Barça. Però València està fent el que tenia que fer. Pues ahí está Guido Rodríguez, recupera la pilota, buscant el passe per a Luis Rioja, vol el Sevilla, trata d'anar-se en Luis, se'n va per dins, continua Luis Rioja, necessita ahí ajuda, fica el baló per a Urinic, i Urinic arrere per a Schomert, el suís, que obre ixa banda esquerra, la pilota per a Jesús Vázquez, entra Jesús, ara desdobla Luis Rioja, el passe era per a Diego López, però ahí ha tallat la defensa, la Real Societat enviant ixe baló llarg ahí.
2: Ai, que pena.
1: Per a Òscar Son.
2: Que pena, eh?
1: S'havia guanyat el duel. Tàrrega.
2: S'havia ido bien.
1: Ojo a la entrada,
2: eh?
1: Ojo a la entrada de Turriente sobre Guido, eh? Ojo ahí la entrada. I ja pita falta.
2: Y no le saca tarjeta.
1: La entrada de Turrientes, pues segura si sobre Guido Rodríguez.
2: Yo creo que ni lo ha tocado, pero bueno. Por el momento del partido...
3: Nah. Però fixeu-vos que ara el València ara mateix està més entaponat en el seu camp, està més en ese bloc baix, i jo crec que no li convé, és ara quan te convenia fer ese partit més d'ida i tornada, perquè la Real té...
1: A veure, Luis Rioja que ho intenta, Luis Rioja busca el llançament, i el baló que para l'àrbitre, el xoc, perquè... Apel baló, perquè el baló està... Está desunflat y ha cambiado el balón. El árbitre.
3: Bueno, Robi, pues como decía, que la Real té en la banqueta, pues a Guedes o Oyarzabal taque, Sergio Gómez, en algún momento el partido se n'anirá a esa anada y tornada, y a lo mejor te ve mejor, pues ahora gastar esos cartuchos.
2: No, si lo va a sacar a todos, ya verás.
1: Bueno, pues... Se va a remampendre el baló que era per a València, le torna ahí l'àrbitre. I el baló ara endarrerit de Unai Núñez per a Stole Dimitrievski, colpeja la pilota en cama dreta, llarga, buscava ahí a Hugo Duro. I ha guanyat el bot ahí. Era Zubeldia, la pilota que la recupera una altra volta, Zubeldia per a la Real Societat buscant i se passa en llarg. Se baló per a Pablo Marín, però ahí la pilota acaba en els peus i en les mans del porter del València.

0: de convenios que tenía con muchas de las escuelas que tenía convenio en su momento, más que nada para darle un poco más de valor a esa relación que tiene con diferentes entidades.
1: Al final, Ramon, parlem d'un canvi de concepte, no? Ara anem a entrar en detall, però dies, no? Aixos convenis que ja existien, però que era més, podem dir, una situació d'intercanvi de jugadors, de tindre controlades, de poder pues, o captar jugadors d'una escola o poder enviar jugadors en el cas de que fora necessari, no? per a completar, per a competir en certes categories si no tenien cabuda en equips del València, però esto va molt més enllà, no? No és una cosa simplement de jugadors.
0: Sí, conforme dia, o sigui, el club va decidir canviar des de la temporada 18-19 l'objectiu dels convenis, més que res per reforçar el futbol base de la Comunitat Valenciana i de la regió de Múrcia, que és en els territoris que tenim convenis ara mateix, perquè el club creu que ajudant als clubs, al final el retorno que pot tindre l'acadèmia en este cas a llarg plaç pot ser positiu i el benefici que poden tindre aquests clubs conveniats a curt i mitjà plaç és molt beneficiós per a ells.
2: És un poc una forma en la que tots els participants, no, sumen a un esforços i alimentar una cultura pròpia a nivell futbolístic en esta tierra de valentia.
0: Exacto. Nosotros como Academia del València, nuestro lema de educamos personas, formamos futbolistas, pues es a partir de ese lema es lo que queremos llevar a cabo en nuestras escuelas conveniadas, ¿no? Que nuestras escuelas conveniadas sean también embajadoras de esta formación, que sea ejemplar para sus jugadores, para sus familias, y ese es el objetivo que tiene este convenio, llegar todo el contenido que desarrollamos aquí en Academia, que llegue a estas escuelas y que los más beneficiados sean los jugadores y jugadoras.
1: Parlament de esa Comunitat Valenciana, de la regió de Múrcia, que és on actualment s'està treballant, sé que puntualment també s'ha tingut, no?, algun conveni fora d'estes fronteres, no?, per dir-ho d'alguna manera, però al final és també on està més assentat, no? Evidentment, no passa res perquè ho diguem nosaltres, el valencianisme. Vull dir, aquestes regions són majoritàriament valencianistes, els jugadors, xiquets, xiquetes, que estan en les escoles, pues molts d'ells, evidentment, es tira el valencià. Això també fa especial, no?, aquesta relació amb tots els clubs que al final entenc que, com passa en molts àmbits, no?, tenen el València com a referent i com a exemple del que és difícil, no?, la plegar a ser, però sí que copiar certes coses, no?, tractar d'aprendre d'un club gran.
0: Sí, aixina és. O sigui, l'objectiu, un dels objectius del departament és generar valencianisme en tots els clubs on estem i se nota. O sigui, al cap de les temporades que estem treballant, notes com la gent jove té aquesta il·lusió per vindre a Ciutat Esportiva, vestir-se amb la roba del València, poder ser entrenada per tècnics de l'acadèmia, i tot això és una il·lusió que va creixent i va calant, i se nota que aquest valencianisme més jove en els pobles on els que estem, pues està ahí.
1: I poder lluir també, no?, l'escut del València en la camiseta del teu club, vull dir, perquè des de fa unes temporades s'ha instal·lat també, no?, en el braç, ixe logo de l'acadèmia, del projecte Escoles, que també, pues, entenc que el xiquet, la xiqueta, els tècnics, pues, te dona també un prestigi, no?, i un pes ahí, dius, ostres, que vaig lluint també l'escut del València quan jugué en el meu poble o en el poble del costat o me toca jugar cada setmana.
0: Sí, és un objectiu que tots els jugadors sent que n'eixe orgull, no?, de poder vestir la camiseta del seu club, però que també senten que estiga respaldat per el València Club de Futbol, i donar-li aquesta visibilitat, no?, i que ells al final és que se sent que en part del València Club de Futbol, i jo crec que molts d'ells ho senten.
2: Yo iba ahí precisamente, ¿cómo de importante es para vosotros como responsables del proyecto el sentir esa cercanía y esa relación con cada una de las escuelas conveniadas?
0: Para nosotros es prioritario. Nosotros, dentro de los que estamos trabajando en este proyecto, la máxima es estar siempre al lado de los clubes en todo lo que puedan necesitar, ya sea a nivel de gestión, ya sea a nivel técnico, ya sea a nivel de educación por parte de las familias de los jugadores. Nosotros siempre estamos ahí, y es algo que día tras día pues nos agradecen, el cómo una academia como el Valencia Club de Fútbol pues puede estar siempre a su lado dándole respaldo en todo lo que necesitan.
1: Estem parlant de, del sentiment de, del valencianisme, no? I demés, però també hi ha una part que és pues, gestionar el talent, cuidar el talent i també ajudar, no, a que en diferents llocs, no sols en una acadèmia d'elit com la del València, pugui haver un entorn formatiu pues, interessant, no? I cuidat. Jo crec que és un dels punts, no, en els que crec que aquestes temporades, no, que està en marxa el projecte, me consta, no, per part vostra, que més està incidint en que es cuide molt la formació, es cuide molt els detalls, per a que qualsevol jugador o jugadora comença a formar-se on comença, dins del projecte Escoles, evidentment, tinga uns mínims, no, en quant a aquesta qualitat formativa.
0: Sí. Nosaltres tenim tres pilars fonamentals que, com hem estat comentant, és el primer, generar valencianisme; el segon, tindre ixe talent controlat i que ens garantitzen les escoles, però per a nosaltres el més important i el que estem en continu desenvolupament és el de formació. El de formació perquè sabem que les característiques d'una acadèmia d'elit com és la del València Club de Futbol, per sort podem nutrir-nos de molts professionals que estan en contínuament desenvolupament en aquesta metodologia, i creguem que és una via molt fàcil el poder aplegar a tots els tècnics d'aquestes escoles i que els entrenaments del dia a dia en els seus jugadors tinguin un mínim de qualitat, de característiques molt similars a les que portem a terme així en l'Acadèmia del València, i crec que això és el plus que al llarg del temps té que marcar diferències en el que són les escoles conveniades i un club normal.
2: Al final és un conveni que tiene objetivos, que tiene beneficios tanto para el València com para las escuelas conveniadas, però també, lógicamente, requiere de obligaciones por todas las partes.
0: Sí, nosotros también insistimos en este convenio, que a nosotros, temporada tras temporada, nos llegan entre 15-20 peticiones para entrar al proyecto. Y cuando nosotros explicamos el proyecto y ven todo el trabajo que hay detrás de una temporada para conseguir los resultados que se pretenden conseguir por ambas partes, se dan cuenta que es un trabajo, pues, no muy costoso, pero sí que tienes que estar encima día a día y cuidar esos detalles y estar presentes en acciones donde tú puedes absorber contenidos o conocimientos y que tú puedes trasladar a tu escuela conveniada. Esa es la gran labor de este proyecto, el saber trasladar todo el conocimiento que hay dentro de una academia profesional como la del Valencia Club de Fútbol a su realidad en el día a día de una escuela conveniada.
1: Jo crec que ens dona per a fer una altra entrega, no? Per a entrar en els detalls de com és el dia a dia i com se treballa, no? Més a més en diferents clubs, no? Ramon, tenim ahí una oportunitat, no? per a anar entrant,
0: sí,
1: en detall.
0: Sí, el detall més gran, per dir-ho d'alguna manera, és el compromís, val? El compromís i la comunicació. Nosaltres, com he dit abans, unes de les característiques és ixa cercania que tenia en els clubs, i el que volem és que els clubs ens pregunten, hi hagi comunicació, que hi hagi compromís, sobretot en el que creguem des de l'acadèmia que és positiu que ells participen per a fer créixer el seu club, i també que ells ens mostren la seva realitat per a nosaltres poder adequar-nos a les seues necessitats.
2: Escoles UCF, un proyecto que engloba al Valencia Club de Fútbol, pero también a muchas de las escuelas de nuestro alrededor, y que tiene como objetivo, bajo el lema de la Academia del Valencia Club de Fútbol, seguir educando personas y, por supuesto, formando futbolistas.
3: UCF Media Radio, la radio del sentimiento.
4: Hola, afición, soy Gamón. Sigue en la radio del Valencia todos nuestros partidos.
3: Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
5: Mi padre siempre me decía que Mestalla es un templo, que en él se han vivido tardes de pólvora y color, y que cada asiento te cuenta 100 historias diferentes.
6: ¡Ay, perdón!
5: Mestalla es donde viven los valencianistas para siempre, donde te conviertes en eterno, como los del doblete de 2004. Que nos hicieron ser el mejor equipo del mundo. La pasión del 71. Y el sonido de la traca con el gol de Formenta. Incluso los inicios de Montes y Cubéis. Pasando por la delantera eléctrica. Un sentimiento eterno. Estos asientos nos han visto animar hasta quedarnos sin aliento. Porque venir a Mestalla es un viaje por la historia.
7: Un agua, porfa.
8: Son 125 pesetas.
5: Y hoy en la grada no falla nadie, hasta los que ya no están. Papá, ese es mi asiento.
9: También es el mío.
3: Mestalla es eterno.
10: Hola, soy Pepe Lu. Vive con la emoción de VCF Media Radio todos nuestros partidos.

Escolta VCF Media Radio desde qualsevol part del món per la app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil.

0: ¿En qué sentido? Que nunca se pasaba de esa raya, tanto en una previa de un partido o posteriormente, si habías ganado o si habías perdido. Si era un tipo que psicológicamente, no sé si porque, supongo, porque era parte de la forma de ser de él, ¿no? Es decir, sabía cuándo tenía que frenar a no hacerte un comentario de más que te pudiese doler.
1: Hola, soy Stolle Dimitrescu. Escucha nuestros partidos a Radio Oficial del Club.
2: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno, porque aquí se vive la tierra de Valentía.
3: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27.
4: El València Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut, que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentia.
3: VCF Media Radio. 24 hores al dia parlant del València. Mateix club. Nova era.

0: emisión del informativo VCF Media Radio. La veu del València Club de Futbol. Conecta't al sentiment. Van a escuchar una reemisión del Partit del València.
1: Este es l'11 del València que vol assegurar avui matemàticament la permanència. Sí, en Anoeta davant la Real Societat en la porteria. Està en un gran moment, està sent salvador i decisiu. El porter de Macedònia, Stole Dimitrievski, en defensa, banda dreta, va continuar jugant de lateral. El basc Unai Núñez, parella de centrals per al suís Erai Xomert. I avui exercint de capità el d'Aldaya, César Tàrrega. La banda esquerra per a Jesús Vázquez, perquè José Luis Gallà està lesionat. Avui Jesús va jugar en ixe lateral esquerre, en Guido Rodríguez, l'argentí, Filip Urinić, en el doble pivot en el centre del camp del València. Les bandes per al Sevilla, Luis Rioja i el guajín Diego López, que ve de marcar el gol de l'empat davant el Rayo Vallecano. De segon punta alliberat ahí el de Xilet, Javi Guerra, i dalt el golejador del València, Hugo Duro. I per part de la Reial Societat, Mataracho, que va alinear un equip en moltes novetats, en molts canvis. Sale Remiro en la porteria, en defensa, banda dreta con Diem per avui, capità que diu adeu a Reial Societat, Elustondo, parella de central, Zubeldia i Jon Martín. Aye Muñoz en la banda esquerra, centre del camp per l'ex del València, Carlos Soler, Beñat Turrientes i el gallec Brais Méndez, i el trident ofensiu per a Pablo Marín, el rus Zaharian, i dalt l'islandès Oscarsson. Xiurarà el navarrès Josu Galek. En este àrbitre pues no hem pogut guanyar esta temporada, perquè ens ha pitat dos partits: la derrota en Mestalla davant el Celta de Vigo i l'empat en Mendizorroza davant l'Alavés. Esperem que avui n'hi hagi més sort amb este col·legiat navarrès, que estarà ajudat pel VAR per David Gálvez Rascón, el col·legiat madrileny que estarà en el VAR. Pues tot està preparat, tot està pront per a que siguin les 7 de la vesprada en punt. Dos minuts, tenen que començar tots els partits a la mateixa hora, per això ja els dos equips estan sobre el terreny de xoc. L'àrbitre també ha esperat a que siguin les 7 en punt per a que comencen tots en el mateix horari. I ja sabeu, avui el partit és televisat per Movistar. Els que tingueu pues, Movistar en casa, teniu l'opció d'àudio 5. En l'opció d'àudio 5 podreu escoltar els comentaris de Ricardo Arias, de Vicent Burguete i de servidor ací en Anoeta per a este partit entre el València i la Reial Societat en este penúltima jornada de Lliga, diumenge 17 de maig, ací en Donosti, en San Sebastián. El València buscant assegurar matemàticament ja la permanència. Li val guanyar, li val l'empat, també fins i tot perdent, i si se dona sèrie de resultats també estaria salvat, però ja diem, volem la victòria, volem acabar bé esta temporada. Com vos hem contat en la prèvia d'este partit que està a punt de començar a Siena Noeta. Ahí està el València, ahí està Javi Guerra, Diego López, esperant que l'àrbitre pues xiule l'inici del partit. Estem ja pues en el compte enrere, perquè queden segons per a que siguin les 7 de la vesprada. Ja dic, tots els partits han de començar a la mateixa hora en esta jornada unificada de la Lliga. Pues tot està preparat, així en l'estadi de Neta, i estan les senyals horàries. Les 7 de la vesprada, espera a rebre l'ordre Josu Galek, el col·legiat navarrès, per a que comence el partit a Siena Noeta entre la Reial Societat i el València. Pues va a començar el partit. Vinga, València, lo que hem dit, a per la victòria, assegurar ja matemàticament la permanència en esta penúltima jornada de Lliga. El primer baló llarg que ha ficat ahí el València, la deixa passar Javi Guerra per a que se'n vaig a fora, i el servici de banda

0: Tornem ací a Noeta per a contar-vos la segona part d'aquest partit que està guanyant el València 1-2, quan ha començat a ploure fa uns minuts ací en força en l'estadi de Noeta. Va començar esta segona part per al València, guanyant 1-2, com diem, més gols de Javi Guerra i d'Hugo Duro, en València, que estaria matemàticament ja salvat en esta victòria, en estos 46 punts, que, bueno, que el faria mirar cap amunt també la taula de la classificació. Però anem a veure què és el que passa en este segon temps que acaba de començar sense canvis en el València, tampoc en la Reial Societat, els mateixos després d'una primera part on el València, ho hem dit, ha reaccionat, ha sabut refer-se i pegar-li la volta al marcador després d'aquest gol inicial de la Reial Societat, empatant Javi Guerra, i després tornant a avançar-se al marcador amb el gol Guduro. És cert també que Dimitrievski ha sigut el millor de l'equip, també salvador i decisiu, sobretot en aquestes ocasions que ha tingut Óscar Rom, però hi estava el porter del València, Ricardo Arias.
1: Pues vamos a ver, vamos a añadir una dificultad más, que es la lluvia. Pero bueno, todo depende de la actitud del equipo, Que cuando llueve dicen, oh, es que ellos saben jugar más con lluvia. Bueno,
2: eso era antes.
1: Vamos a ver cómo inicia el segundo tiempo el equipo, que no se meta muy atrás. Y vamos a ver, porque ahora la Real va a sacar toda la artillería que tiene. O sea que...
0: Bueno, pues ahí está jugant la Real Societat, tenint la pilota, que trata ahí de jugar Esturrientes. El baló arrere, la pilota per al seu porter, per Alex Remiro, allà va la pressió, Hugo Duro, la trau Alex Remiro, baló llarga, buscant el passe per a Lustondo, però baló ha tocat en Jesús Vázquez, diu l'àrbitre, i és banda que va a traure la Real Societat. És Carlos Soler el que trata de xuar el baló ahí arrere, per a que el traguen els centrals, Joan Martín i Zubeldia. Però bueno, primera part, crec que ha sigut una bona primera part en línies generals. Ara hi ha una falta, la que ha fet Unai Núñez sobre Turrientes, i la falta ja ha ficat en moviment la Real Societat. Ojo, ja central lateral des de l'esquerra, ha tret i se baló.
1: Cuidado con los primeros
0: César
1: minutos.
0: César Tàrrega.
1: Que no nos sorprendan. Cuidado con los primeros ahí minutos.
0: Entrar ahí en tensió competitiva, entrar forts al partit, perquè ells, evidentment, estan perdent. És l'últim partit de la temporada sin Anoeta i no volen, pues, acabar la temporada en casa en una mala imatge. I de segur que en esta segona part, pues, van apretar, i el que ha comentat també Ricardo Arias, els canvis que tenen, lo que tenen en la banqueta, que tenen encara, pues, als millors.
1: Casi todos.
0: Que avui... Oyarzábal,
1: Guedes, Cubo.
0: Taque Cubo, sí.
2: Sergio Gómez, que es un auténtico pelotero.
1: Sucic.
2: Y especialista, balón parado.
1: Sucic
2: también.
1: Que suele ser más titular que incluso...
2: Sí. De fet, Sucic, que va a hacer un... Vamos, la temporada pasada va a ser buenísima, pero sí que se ve esta temporada en tan de cambio de entrenador. Parecía más relegado a la banqueta, pero Matarazzo ha tornado a la segua esencia, al seu nivell. A veure si el croata no entra avui.
0: Bueno, pues... La pilota que la vol treure el València és Dimitrievski, traient en curta i per a Javi Guerra, allunya el baló, finalment era César Targa, pilota llarga, buscant allà Luis Rioja, corre el Sevilla, però el baló sí per línia lateral de banda, i la pilota ja per a la Reial Societat. El baló per a que jugue ahí l'equip Donostierra, traient el baló des de darrere de la seva defensa. Ahí está Turrientes arrere, per al seu porter, per a Remiro. Remiro que busca el passe per a Joan Martín. Va la pressió també a Diego López, també va Jesús Vázquez. Ahí va eixa pilota arrere una altra volta. El baló que vol...

0: Hola, soy Pablo López, no te pierdas mis goles en VCF Radio.
1: El Valencia Club de Fútbol es l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentía.
2: En el Valencia hay camillas Quirumed y en la clínica de tu fisio también. Quirumed. Camillas y equipamiento para fisioterapia. Patrocinador oficial del Valencia Club de Fútbol.
3: Hola, soy Joel Fontanet, jugador de Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.

0: Moments històrics del València.
1: Gonzalo Medina, Augusto Milego, Julio Gascó, Pascual Gascó, Fernando Marzal, José Llorca i Andrés Bonilla, set jovens amants de l'esport rei, van decidir en març de 1909 començar un somni junts, crear un club de futbol. I va ser en el bar on solien reunir-se, el cèntric Bar Torino, on van redactar l'acta constitucional i els seus primers estatuts. El València Futbol Club acabava de néixer. Però per a començar, també eren necessaris un uniforme i un escut. L'equipament va ser senzill, una camisa d'esport i uns pantalons, els dos blancs, encara que anys més tard canviarien el color de la part inferior pel negre. I del disseny de l'escut s'encarregaria un dels fundadors, Andrés Bonilla. Però on jugar els partits? El camp del Girós, situat prop de l'actual Mestalla, va ser on el València va començar la seva marxa esportiva i on el 25 de juliol de 1909 jugaria el seu primer partit, empatant contra el Gimnàstico. Pronte, els membres del club es van adonar que ixe solar on competien necessitava millores si desitjaven continuar. I va ser el propi Medina qui va prestar les 25.000 pessetes necessàries per a les reformes, diners que anava a destinar per a la seva boda. D'esta manera, van tancar el camp, van posar tanques al terreny de xoc i van crear els primers vestuaris. Tot estava preparat per a que el València Futbol Club començara a brillar. Perquè el València no és només un equip de futbol. És orgull, és lluita, és passió, és un himne, és llegenda, la història d'una llegenda, 100 anys d'un sentiment etern.
2: Hola, soy Pauleta y os invito a escuchar todos nuestros partidos en VCF Media Radio.
0: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo. Sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean. Dando lo mejor de nosotros. Unidos. Tots a una veu. Porque somos una tierra de valientes. De esfuerzo. De sentimiento. De orgullo. Una tierra mediterránea. Que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
3: Hola, soy Wifi. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.